Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

I can't go wrong trying to make things right.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer del Teatre Lliure ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Tescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça Condé s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred fa en aquest fred, estudi. Fa la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí, si a sobre fa calor, és que jo em quedaré dormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio, si no passis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb delates.
6: Neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans d'abrir el fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu mana.
6: També teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga,
7: però... Jo estic bé. Vinc acalorada.
6: És que aquesta ve acalorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé, doncs per votacions...
7: Manes tu.
8: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats com sempre a la ràdio pública i nacional, que us informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara Garcia, la noia puntual, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu,
2: bueno,
0: que ens encaixa
2: als matiners. Bueno, és que anava a dir ara, dic, és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant! Cada dia quan em desperto, reso un pare nostre...
2: I endavant!
0: I endavant!
2: I amunt els cors!
0: I amunt els cors! Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, i avui al matí de Catalunya Ràdio...
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que va aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Et veig que li tens un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients i les oients.
0: I nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres
3: donant,
0: també.
3: Sí,
0: vam estrenar.
3: Quan dic nosaltres, incloc els matiners, no només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant, i tant. Gràcies, Maiol. Fins ara. I ara, alerta, perquè arrenquem el dimarts a tota potència, perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, una odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: Què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que, quan tanques l'ordinador, no estàs mai segur de si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és del tot menys tranquil·litzador.
0: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors,
2: eh? Recordem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: Si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interès us direu bé quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima.
6: Eh?
0: Clar.
6: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: Pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix.
2: Dóna'm
0: calarons per si de cas que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts, no són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que passa mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2:15 del matí, avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí a una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: 1:15, 3 bones notícies per començar el dia. Titular, ja sóc feliç, també t'ho dic.
8: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
8: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar això, no tinc veu a vegades.
0: Està fent canvi de veu.
8: Adolescent.
0: D'acord, la Marta. Bon dia.
8: Hola. Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys, també hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
8: Perquè
0: hi ha vegades que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. Que hi ha cada persona que va patinar que va 80 per hora per la vorera.
8: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
6: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
9: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
6: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el seu Biden. Net... Net, també, apa. I torno una altra vegada, per favor.
8: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, l'ara, guapa, també, tela.
8: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor.
10: No és tan senzill.
0: Saps?
8: No puc. A veure, que és una notícia molt xula, eh? És una notícia molt xula, eh?
0: Vinga, a veure, explica'ns-la.
8: Ha sigut aquest dissabte, amb l'ajuda d'una cadira adaptada, la Laia ha pogut acompanyar el seu net, en Gaetan, i superar la prova de triatló de 113 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres nedant per l'Ebre, 90 en bicicleta i 21 quilòmetres corrent. Però sobretot han demostrat que l'edat no és un impediment per continuar vivint aventures plegats.
10: I ell ho fa precisament perquè tots els nets s'ocupin de les àvies. Diu que poden fer moltes coses, que les tenen que ajudar... I a mi ell sempre vol que surti, em porta al teatre, em porta per tot arreu.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de tot totes les que ha escrit mai per The Police.

0: I 3 minuts, estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok, i avui per cert ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: Tenim formació musical, encara que no és
2: Tu la notes o no, Joel?
4: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, quina creus que és la que té més complexitat musical?
5: La última.
4: Com es diu?
6: No, la última quina?
4: Josep Maria. Com enfotem-vos de la idea del Josep Maria.
6: Exacte.
4: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria?
6: Pues un feixista de merda, bàsicament.
4: Però és un senyor.
3: Anda ja.
6: No té per què, vull dir que...
3: També hi ha senyora.
6: Ja és una senyora, aquesta arpia que tenim ara.
4: D'aquí crius?
6: Com que no pone...
3: La teva amiga.
6: La teva millor amiga, no?
5: La innombrable.
6: La innombrable. És Voldemort.
3: Fa por.
6: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: El compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlit.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està Passant de TV3.
7: No sabíeu que les dones de la selecció espanyola de rugbi es diuen les leones.
8: Ni idea.
7: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, potser és que hi ha unes lleones per esport, no? Doncs no, perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
8: Serà que no hi ha en el regne animal una quantitat inabastable?
7: A Puerto Rico tenen les leones Leones de Ponce de voleibol, les Leones de Ponce de bàsquet i les Leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les Leones del voleibol, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby, i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, eh? És el que jo he trobat. Els hi diuen les torres. Ha deixat titulars com les torres, Iniciano i la defensa del título, Nadie puede con las torres, o finalment hubo festejos para las torres.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... cançons de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
9: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
10: Una bona taronja sempre va bé.
9: A mon pare sempre hem anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i va veure una dona. T'he vist per les redes socials.
11: Una dona que no era mallorquina.
9: Que va, si era de per Saragossa, aquesta dona. Sí, ja t'he vist, Nos podemos hacer una foto? I tu saps, amb qui t'estàs fent la foto? Sí, jo sóc un perdut.
11: Tu, en 10 anys, flipant, ton pare també que devia estar flipant.
9: Mon pare, va telefonar a mon mare i diu, què ha fet el teu fill? Diu, que m'ho han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
0: Vinga, va, pràcticament 8 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya, aquells que ja esteu desperts i connectats amb els matiners de Catalunya Ràdio, amb aquesta musiqueta animada. És moment d'obrir la revista dels matiners. I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
1: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant us faig un spoiler, però podeu viure amb això.
0: Que podria passar qualsevol pel·lícula, que algú s'aixequi i vagi pixar, també t'ho dic.
1: Exacte, bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada. Expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista a Onda Cero.
12: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy, me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño y hago pis y vuelvo y voy y no hago pis y vuelvo, estoy como siempre. Y entonces no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije... Es que yo me hago pis y me dice, pues lo haces, cuando se pone así me gusta mucho.
0: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra. I la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
1: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto el seu gat porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa, i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
13: No sé, estoy en casa y lo único que necesito es llorar, así que estoy venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no sea más serio. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y que no hay novedades.
0: Que esteu parlant aquí a veu baixa, que esteu parlant...
1: Que està dient una barbaritat. Què toque ara?
0: Dir la veritat.
1: Va, el vot serra, no? Home, no.
0: Escolta, amb tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta d'això, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
0: Tant de bo el trobi, perquè, el escolta, els que ens estimem els animals,
1: ho ha de passar molt malament.
0: No, tu, Marta, també estàs preocupada.
1: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser
0: una agonia.
1: Molt agonia, com diu ella. Sí, sí.
0: Vinga, quins sons deixa...
14: Mala foscor.
0: És un cas de crims total, és un
1: total.
0: Cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On Serra?
15: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
16: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
15: Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
17: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol que no s'han traslladat en mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques però després no tenen cap efecte i això el que genera és desafecció i el que fa és abocar la gent a voltar l'extrema dreta.
15: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
18: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
15: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
19: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
20: Álvaro, sí.
19: I el mòbil com el tens guardat?
20: Álvaro, molts hem fet amics. Sí que és...
19: Però Álvaro a seques no, serà Álvaro Guitarrica, no?
20: No, Álvaro.
19: Álvaro sol?
20: És lo típic que...
19: No
20: que
19: coneixes no. Més Álvaros?
20: No. Els
0: matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
21: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció, pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona, constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer, tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts!
0: Vinga, l'Anna, aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
1: Vinga, va, comencem!
22: No m'ho puc creure!
1: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista.
0: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
1: Ah, és veritat.
0: Home, que era lo divertit, és que si no tenia cap tipus de gràcia.
1: No en té res, tornem-hi.
0: De veritat, a veure, tornem a començar, a veure, va.
1: Vinga, va, comencem.
22: No m'ho puc creure.
1: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
0: Ara, noi, és que sempre...
1: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59, i acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa, avui en suma un mes i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
0: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
23: Bon dia, matiners.
24: Laura Fa, periodista de la premsa rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
23: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo, així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que Espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també en peu de guerra.
24: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans, per això, saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit, Les Alert ens informava d'aquesta citació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al Camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compte totes aquestes zones, compte perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre?
1: Sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant en algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Suma, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions, continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb 2 persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també evidi els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit que de la catarà, obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Antropic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per a la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així defensa que s'hi inverteixi i diu diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
5: Déu-n'hi-do, ara veuré un ratpenat i sortiré corrents.
0: Agustí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Descansa. Dos quarts de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
6: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
7: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo, que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra, i la Razón, que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
6: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
7: I altres temes de portada: ataca el cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I avui els articles d'opinió, i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
7: El periodista i activista social David Fernández recorda a l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
6: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
7: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.

0: de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
1: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
0: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien als tribunals.
1: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
0: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia i bon dia, Marc.
2: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
3: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
2: Bé.
3: Bé.
2: Sí. Ja els hi toca, ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
3: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
2: Veus?
3: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
2: Home, Déu-n'hi-do, escolta.
3: Clar.
2: Pensava que això seria allò amb 20 eurets que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
3: I vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
2: Ja els han venut?
3: Sí.
2: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Miami?
3: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim al Segre que han passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Maià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
2: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
3: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brurdieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
2: És que tirem molts aliments, eh?
3: Bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
2: Unes llenties me les fotria ara.
4: Sí, jo també.
2: Que sí?
3: Doncs jo no.
2: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
4: I uns ous amb bacon també, eh?
2: També. Algun dia ens podríem portar a menjar.
4: Oh, això estaria molt bé.
2: Un tàper ben calentet. I uns peus de porc ben guisats ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
4: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
2: Doncs vinga, intentem no salivar... i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
4: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany.
2: Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
4: M'encanta, Joan Dausà.
2: Ah, sí? No ho sabia.
4: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
2: Doncs, Jubany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
4: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí. Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit. Van ser El Barquer, que es va poder veure al Lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de Sang.
2: A veure, i Mamma Mia.
4: Mamma Mia arriba per fi al Teatre Tívoli. És un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors. I ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
5: Hola, sóc el Joan Oliver, interpreto un dels tres pares de Mamma Mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així.

0: que no us la perdeu.
1: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Olivem.
2: El Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana. I si voleu més música, atents a això.
1: Que Zucchero té corda per estona, tu.
2: I tant, doncs avui el teniu al Palau de la Música, dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 3:45 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. Barcelona es torna foc i abraçada, Barcelona. I avui anem cap a Lleida. I si marxes per tornar...
0: Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes! A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Oh,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu. Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalias. Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I.
2: No, és que de veritat. Que no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic jo primer.
2: No.
0: Que m'escolto el programa i sempre sóc jo el que disparo. Per tant, per favor.
2: Buah.
0: És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Hem d'avançar perquè...
1: Us el puc dir, si voleu.
2: Ens diu el segle.
1: Ah, val. Si val?
2: Sí, sí.
1: Val.
2: Sí.
1: Segle 13.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una mica de ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1.200...
0: Ara ho hem de dir la vegada, o sigui, portem aquí 4 hores d'esperada.
2: 1.212, va.
0: Vinga.
2: Jo 1.241.
0: Jo dic 1.270. I qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
1: Lara García!
0: Per què?
1: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1232. Penseu que l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira, i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atreure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé. Història. A veure, tenim entrades per anar al teatre, per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix el 93207474, 93207474, per participar, perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure El Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat d'una estrena, Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes,
0: sí.
3: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050, just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fa uns quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet, a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el dimarts, Maiol. Fins ara, adeu.
4: Hem plena siga. Tot un any darrere d'aquesta feina, però...
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
5: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
7: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
12: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
13: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
14: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
5: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carot.
15: La solució. Passa-ho.
0: Minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
16: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
16: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions prou organitzada, és la que cau sobretot a l'interior del Camp de Tarragona, seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre, aquesta és una mica més forta i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar amb més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
16: Perfecte, fins ara, adéu.
0: Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes aquest, que m'he fotut un bot del llit avui que tela, eh? Les alertes a mi fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi. Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
17: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
17: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
17: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
17: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
17: Això sí, oh. Això sí que he començat a pensar-ho.
0: Quina enveja, quina enveja. Doncs escolta'm, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
17: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia. Vinga, gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
18: Jo truco de Casserres.
0: Des de Casserres, però tu ja desperta o desperta, no, vull no. dir, vas a dormir o vas a treballar?
18: No, estic desperta i fent mandres fins que toqui el despertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica adormida, Fina?
2: Que bé això de les mandres.
18: I escoltant-vos.
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit encara?
18: Sí, jo us he trobat molt a faltar l'estiu, eh? Jo crec que us hauríeu de replantejar això, eh?
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
18: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
18: Sí.
0: Una abraçada, que vagi bé.
18: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia també.
19: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
19: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc, eh?
19: Molt poc. Encara estic barallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
19: Sí.
0: No?
19: Minuts.
0: Minuts, eh? Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
19: Bueno, a sobre, li fa calor.
0: Ah, ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
19: Pues els que em doni la gana perquè ja estigui jubilat.
0: Escolta, Vicenç, mira, quina un aplaudiment que bé que estigui jubilat a sobre de mi. I bé, faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
19: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
20: No, que va, vaig camí de treball que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
20: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
20: Sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís, Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
20: Gràcies,
0: que vagi molt bé el dimarts, adéu.
20: Gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó, Charango. Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí amb aquesta que es diu Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure, malgrat tot, en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar, com cada dia, des de fa alguns dies, toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi, tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula, i aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobre taula, sempre fa converses,
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: A vegades les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Vull dir que a vegades... no?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí, sí, no, i tant. No dic de fer apologia de l'alcohol,
3: eh? No, que a vegades el vi també provoca un...
1: sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara,
1: content...
3: Ara, sempre a favor d'una conversa... tranquil·la.
1: Sempre. Mm. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà.
4: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
5: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, i avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses, i m'agrada perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent, i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo, i llegir és el que desperta.
4: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
5: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno, però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc, però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etcètera, etcètera, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats, i això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional sota les bombes a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
4: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això, doncs, vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies?
5: 100%. De fet, jo, l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
4: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països, i tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
5: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
4: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, sí, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
5: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo, hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo no, o sigui, jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí evidentment sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons,
4: és veritat, tres
5: cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts, però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4 aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps, i aleshores aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no, o estic fent per inèrcia. Per mi va d'això aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem moguts una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
4: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
5: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte, o sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal, aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, ah, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com toma daca, que és, això és lo guai del teatre, o sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens i dius, ah, mira que guai.
4: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
5: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí.
4: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
5: no,
4: tu no pares.
5: Jo no paro, no, perquè tinc, sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora. Perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè mira, ja hi tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot, o sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis, o vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
4: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
5: Sí.
4: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
5: S'ha de fer moltes coses, per exemple, moltes reunions amb so, per exemple, perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons, fer la producció musical, que és està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imagina l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però on serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
4: I el primer dia és el 5 d'octubre?
5: 5 d'octubre, sí.
4: I que, com va un primer dia d'assaig? Què feu?
5: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip, perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar, d'igual si et posen bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia, i per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix, o sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
4: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
5: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no?, el que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
4: És un superluxe això, Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
5: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci, és molt important el silenci, i vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tomiris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no, quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
4: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
5: I tant, jo crec que et fliparà.
4: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, pues, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat.
7: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Ània. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar-t'ho és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o per, potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
2: Sí,
1: en una època.
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto, perquè clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcàveu una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado, perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i el cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors quan ho vols manipular has d'anar molt al tanto, has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé se't desfaria.
0: Clar.
1: I de fet un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà, li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena, llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres.
0: Clar,
2: això
0: clar.
2: Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta, la Goretti pentina gegants, i ho fan molt bé, que ho diu la
1: Gemma. I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré.
0: Clar,
2: a tants,
0: si arribaràs, si tindràs temps de fer tants caps. Doncs Goretti,
2: exacte,
0: moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies,
0: i Gemma,
2: Anna.
0: Gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins, objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'uller. I també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella era, bueno, es va especialitzar molt en el dibuix. Ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles. Doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes. Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres. És un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... És molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis amb aquest taller, amb aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà perquè, bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però, bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que

Recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
3: I tant.
2: Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta, són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
2: Gràcies a tu per ser-hi.
4: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
2: Ostres!
4: Tot i que t'he de dir que també és cert que cada cop se'n veuen menys, i això que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
5: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
2: Bueno.
5: D'acord? Bueno.
2: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres arquitecta ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
5: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim de, no, d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
2: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
5: sí,
2: molt, no?
5: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer

0: des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, aquesta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
1: Clar,
0: així és.
1: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
0: No, estan encalades. I són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
1: Sí, exacte.
0: La barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
1: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
0: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada, de manera que per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
1: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que venen de molt, molt lluny.
0: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
1: Ostres, quina davallada.
0: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
2: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
0: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors, entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional i a més que puguen ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers en queden molt pocs i realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
2: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
0: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat, i esta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals, però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla, i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo que sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora, o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
1: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
0: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional i vernacle sempre s'ha menys tingut, i en canvi tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
1: I a més, recuperar aquestes barraques, és a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50,
0: exacte,
1: és a dir, que en tornem a tenir 100.
0: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més, tant de bo.
1: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar.
0: Tere, moltes gràcies.
1: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: Fins a
0: gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests dos dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests dos dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos dies de festa, un cap de setmana, quatre dies.
2: Sempre bé, no?
0: I tant. I el Francesc bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va. Sí, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. Sí, que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer vacances.
2: Sí, ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és possible. Vinga, ben tornat. Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada.
2: Sí.
0: I fins demà.
2: Perfecte.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres com a lectors decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
5: Hola, sóc el Luca Tudor Palimaro, de tercer de primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. I ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
4: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada.

0: 107.3.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. I anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer la guitza als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges, que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7 Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord que va a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat, que doncs que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al Bassant Besòs, que de retruc doncs també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I doncs justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà, però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
2: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
7: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
2: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
9: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
10: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
2: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
11: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament, doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen tres menors a càrrec. Tenim també a l'altra banda doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
12: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions de que demanava suspensió. però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant, sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer, precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això, aleshores em sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs són l'Alicia i en Jordi. En Jordi té un 80%, més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té tres menors a càrrec i estan en una situació d'extrema d'extrema urgència davant d'aquesta situació, sí.
13: Pilar, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge, i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
2: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat, i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
14: El Col·legi d'Apis calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
15: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3, i que per tant la llei l'avale el propietari per poder signar el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia, perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
14: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
2: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8, empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, i tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
16: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
17: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
16: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
2: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents, amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi, després de l'informe del Departament de Salut en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
18: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com salut, són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molts, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.

0: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia al Dubai.
1: It's gonna be for me very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed some things, so
2: per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: I s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Jairi, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
3: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
0: El Fraiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
4: El Fraiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la UEFA European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa com ja van fer fa tres temporades.
5: És molt difícil. Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
4: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran un escenari completament canviat.
0: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. De seguida us ho ampliem, buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs precisament, molta atenció al temps. Comencem al matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara 5 minuts i mig de 7:45. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellvé.
2: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
5: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa.

0: Un decret que sigui aplicable de forma immediata perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts, aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia. Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
2: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí i, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs, que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: I tant que sí, Clara, moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia, fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
3: Bé, jo diria que aquestes mesures novament s'han d'analitzar, s'ha de veure el text, l'he pogut veure un text però d'una manera no he tingut temps de

0: estudiar-lo, però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per lo que hem des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són novament pedaços dels que portem fent des de fa molt de temps.
1: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
0: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament, no dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques, i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
1: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
0: Bé, és que ja d'entrada tenim la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons. Que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor i hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió i una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit i això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és assentar-nos tots plegats. Ho portem dit de fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat. No s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions. Sempre és a posteriori. I per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la, perquè estem vinculats a situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
1: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
0: A vosaltres. Gràcies.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, i tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
2: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alert per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només unes hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
3: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
2: Insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que és seguirem en directe al Nex.
1: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 2:15 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència.

0: Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandr Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
1: It's gonna be for me very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed some things, so
2: per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 9:15 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre al principio te da un poquito esa energía.
0: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir el gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor. Una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sabies que...
5: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un es alert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la 9a Sinfonia de Beethoven, coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha volcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporirades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals,
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat. O sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Moianès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs 8:07, anem per feina, que en tenim molta aquest matí. Contrarellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellbé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg últim al PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilitat.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
9: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
10: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
11: Moltes gràcies, doncs, des del CECA, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives, arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils, doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori, el que vam fer va ser demanar aquesta prudència i demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se, i continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
2: Perfecte. Sense restriccions.
11: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja, i després fer l'activitat que tinguessis que fer, i és el que estem demanant.
2: I la previsió horària continua sent la mateixa, de 8 a les 9 de la tarda.
11: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el...
12: Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien, i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. A la prèvia, que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres amb les posicions encara allunyades, hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
13: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró, i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família, què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el Sindicat de l'Habitatge i diversos veïns que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
12: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents doncs del que pugui passar. Clara, estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
14: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retragui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi, també s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
12: Aquesta crisi de l'habitatge, que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament, és l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
15: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any també les espanyoles.
12: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor.

0: Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
1: It's gonna be for me very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed some things, so
2: per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos. Tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre al principio te da un poquito esa energía.
0: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:45 de la tarda les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
4: Es una semana, pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos. Una salida difícil. Y luego, pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo como lo hemos tenido nosotras.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
1: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del Termcat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa...

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Agafeu paraigües pel sol, no? Serà pel sol perquè de moment la pluja no hi és. Alguns diuen, no ens estarem passant una miqueta de llarg? Perquè, clar, plou, sí que plou. En algunes zones està plovent una tempesta forta. Tempesta. No ens passem, eh? Però, clar, ja no fer anar ni els AVEs ni els trens a llarga distància. Jo he estat a punt de no venir a treballar avui. Allò que dius, mira, tu, possiblement plourà. Potser que anul·lem la ràdio aquest matí i ens quedem al llitet. No sé si a l'alcaldessa li hagués agradat el tema, eh? Per tant, no he preferit venir a treballar per si de cas. Però es veu que els de la Renfe no tenen aquest per si de cas. Home, jo que m'adiguis que està ploguent molt fort, que hi ha perill i els trens van més a poc o fins i tot s'atura l'estació i es cancela el servei, quan ja veus que plou molt, perquè ja sabem que les previsions del temps moltes vegades s'acompleixin i altres no. O sigui, a vegades diuen plourà, bots i barrals, i cauen quatre gotes, i a vegades ningú diu res i cau la del pulpo. Home, calia anul·lar els trens aquest matí, ja, de 9 a 11? Saben que plourà de 9 a 11? O és l'hora de l'esmorzar dels maquinistes? Home, sisplau, jo crec que fem un gran massa. Que veiem que plou? Naturalment, la seguretat de les persones és el primer. Aturem la circulació a la primera estació. Aturem els trens que ja no surtin. Però, quan plou de debò? Ara hem començat el dia així, perquè hi ha coses d'aquelles que ja no són de lògica, eh? És facilíssim aturar el tren. Bueno, ja gairebé un dia normal no va bé, doncs només falta que un dia així el tren. I ara tota la gent que ha d'anar a treballar, a estudiar, no sé què, què fa? Si també els de regionals no funcionen i la R11 han robat coure a no sé quina estació aquí, a, no sé si a Vilamalla o allà on sigui, i ja els trens no funcionen. Home, perdoneu, fem riure, eh? Dimarts 29 de setembre. Avui és Sant Miquel, Sant Gabriel, Sant Rafael, Sant Quiríac, Sant Grimoal i Santa Godèlia. Felicitats a tothom que avui celebri el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial, especialment el nostre company Miquel, amb Miqui de la ràdio, que avui també fa el seu sant, eh? Mercats a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: alioli negat, dóna'l al gat. Alioli negat, dóna'l al gat. I la cita del dia, una frase de Maria Luisa Bellili: un secret pesant és un llaç que llança al mar qui es vol salvar. Allò d'un secret, el secret... El secret és d'un. A la que li expliques a un altre ja deixa de ser un secret, eh? El sol ha sortit a les 7:44. Ens acostem a les 8, eh? A la sortida del sol. S'amaga a les 19:35. Atenció, perquè, clar, aquest 29 avui ja de setembre, pam, pam, entrem a l'octubre, a final d'octubre canvia l'hora, l'últim cap de setmana d'octubre es canvia l'hora i a quarts de 6 de la tarda es farà de nit. Avui, 29 de setembre, es celebra el Dia Mundial del Cor i Internacional de la Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desperdici d'Aliments. Dia Mundial de la Trombocitopènia Immune Primària, una malaltia de la sang. Robert Greene va dir que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Setmana de l'aprenentatge digital, Setmana Internacional de les Persones Sordes i Setmana del Benestar de les Amèriques, eh? Avui lluna menguant. 93,91% il·luminada la propera lluna plena. Serà el 26 d'octubre, falten 27 dies. Efemèrides històriques. Tal dia com avui, el 29 de setembre de l'any 2019, es fixa a l'Argentina el 29 de setembre com Dia de la Conscienciació sobre les Pèrdues i Desperdici d'Aliments, en una resolució del Ministeri d'Agricultura, Ganaderia i Pesca. L'any 2009 va haver-hi un terratrèmol de magnitud 8,4 a l'illa de Samoa, el qual provocava un tsunami que causava la mort de 192 persones i faria més de 400. L'any 2003, també tal dia com avui, l'aventurer britànic David Happelman Adams realitza la primera travessia de l'oceà Atlàntic en un glob Rosier. I l'any 1986 es desestima l'execució del projecte de
El embalse Lorenzo Pardo a Osca, Espanya, després de l'arrefusament i les manifestacions dels ciutadans que no el volíem, el qual inundaria la localitat de Campo i altres pobles propers. L'any 1964 es publica per primera vegada la tira còmica Mafalda, de l'humorista i dibuixant Quino, a la revista Prima Plana a l'Argentina. L'any 1957 va haver-hi una explosió a la central nuclear Mayak de 150 quilòmetres de Chelyabinsk, actual Rússia i antiga Unió Soviètica, causant la mort per càncer de 200 persones i deixant exposats a radiació a 470.000. És el tercer accident nuclear més greu de la història després de Txernòbil l'any 1986 i Fukushima el 2011. Avui, 29 de setembre, és l'aniversari de Halsey, cantant nord-americana, 32 anys. Kevin Durant, bàsquet, jugador de bàsquet nord-americà, 38. Chrissy Metz, actriu i cantant nord-americana, 46. Zachary Levi, actor nord-americà, 46. Alexis Cruz, actor nord-americà, 52. Rainer Wiss, físic nord-americà, 94. Annika Ekberg, actriu sueca, descansi en pau. A tots ells, moltes, moltes felicitats. A la gent que ens escolta, que avui celebra qualsevol cosa en especial, eh? Felicitats, eh? Aniversaris, sants, casaments. El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. Portada d'Emporta.info. Simon Weir, Dalí hauria utilitzat la intel·ligència artificial amb alguna finalitat estranya i singular que nosaltres no hauríem pogut preveure. Llançar recupera la subhasta del peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. Antoni Escudero reclama que tornin els peatges a l'AP7. És intransitable i perjudica el turisme. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. El cap de Llançà deixa d'atendre per telèfon les nits i els caps de setmana. Benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, de tot allò que podem oferir-vos en aquest matí de ràdio, gairebé a finals del mes de setembre. Hi ha un dia en què hem d'estar a l'aguait per les pluges, eh? A veure si l'encerten els del temps i resulta que plou de debò. Daniels, Iskit, que s'aturi el temps. Que feu el paraigües, per si de cas.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada, el magazín de comarques de Girona.
1: Soc un bohemio. Ah, exacte, aquí tens una de les seves noves cançons, Un dia qualsevol del mes d'agost. Ja l'hem deixat enrere, eh?

0: d'agost.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions i benvinguts en aquest dimarts 29 de setembre.
4: Iniciem una nova edició del butlletí de Notícies. Figueres estrenarà la setmana vinent el nou servei de recollida de residus amb la substitució de més de 1.000 contenidors.
3: El Poblenou de Figueres activarà 316 places d'àrea verda i estrenarà un nou aparcament de proximitat.

0: Unitat.
1: La Federació d'Hostaleria de Girona reclama recuperar els peatges a l'AP7 davant dels problemes de trànsit i conservació.
0: Condemnada a 2 anys de presó, una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per desviar més de 4.000 euros en nòmines.
1: I el temps des de la xarxa de comunicació local, aquesta informació que ens la porta des de Llenyes Empordà, en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Figueres començarà a desplegar a partir de la setmana del 5 d'octubre el nou servei de recollida de residus de la ciutat després de 25 anys amb l'actual model. El principal canvi serà la substitució progressiva de 1.043 contenidors, un procés que s'allargarà durant unes 6 setmanes. El nou sistema incorporarà per primera vegada la recollida de fracció orgànica i també contenidors específics per als olis domèstics. L'Ajuntament ha començat a repartir gratuïtament 20.000 cubells airejats de color marró i bosses compostables perquè els veïns puguin separar l'orgànica a casa. També s'estrenarà una 20ena de vehicles i es reforçarà la neteja de punts de recollida. Les àrees de contenidors passaran de 230 a 174, tot i que l'Ajuntament assegura que el 90% de la població tindrà un contenidor a menys de 300 metres de casa. El nou servei també amplia el porta-a-porta per als sectors comercials, hoteler i industrial, mentre que per als domicilis es mantindrà el sistema de contenidors oberts sense targeta i disponibles les 24 hores. El contracte del nou servei té una durada de 8 anys i un import de prop de 38,8 milions d'euros.
0: El barri del Poblenou de Figueres posarà plenament en funcionament a partir del 5 d'octubre les 316 places de la nova àrea verda, després de diverses setmanes de prova i adaptació. El sistema vol facilitar l'aparcament als residents del barri, que disposaran de tarifes reduïdes i sense límit de temps. Els veïns podran estacionar per 20 cèntims al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros al trimestre. Per als no residents, els primers 15 minuts seran gratuïts i es podrà aparcar un màxim de 2 hores. La regulació funcionarà de dilluns a dissabtes a feiners de 9 del matí a 9 del vespre. Coincidint amb la posada en marxa del sistema, s'estrenarà també un nou aparcament de 25 places a la via Emporitana, davant del supermercat Espar. També serà àrea verda prioritària per als residents, tot i que podran estacionar la resta de conductors. Aquest nou pla forma part del Pla d'Aparcaments de Proximitat de Figueres, amb el qual l'Ajuntament preveu superar el 1.000 de noves places d'estacionament fins al 2020.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama que es torni a implantar peatges a la P7. Ho ha defensat durant la celebració del Dia Mundial del Turisme celebrat al Castell de Villart, a Masarac. Escudero considera que l'autopista ha empitjorat des de l'aixecament dels peatges i assegura que actualment és una via intransitable, perillosa i bruta, amb nombroses cues, una situació que, segons afirma, perjudica la imatge turística de Catalunya. El representant dels hostalers aposta per recuperar un sistema de pagament, encara que sigui amb tarifes reduïdes, i també proposa habilitar un carril específic per als camions per intentar reduir els col·lapses. Durant la seva intervenció, Escudero també ha reclamat millores en infraestructures com l'aeroport de Girona Costa Brava i el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret. A més, ha demanat canvis en la normativa laboral per afrontar el que considera un problema creixent d'absentisme a les empreses.
0: Una ex-treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga ha acceptat una condemna de 2 anys de presó i 5 d'inhabilitació per a càrrec o feina pública per haver-se apropiat de 4.220 euros de diners municipals. La dona, que treballava temporalment als serveis econòmics del consistori, ha reconegut que entre l'agost del 2022 i el juny del 2023 va duplicar 4 nòmines de treballadors municipals i va introduir el seu propi compte bancari perquè els segons pagaments li arribessin a ella. El cas es va descobrir quan una treballadora va alertar que no havia cobrat la nòmina. Una revisió dels pagaments municipals va permetre detectar aquesta operació i altres duplicacions anteriors. La processada va retornar íntegrament els 4.220 euros, fet que ha permès aplicar-li l'atenuant de reparació del dany i arribar a un acord abans del judici amb jurat popular. La condemna no haurà d'ingressar a presó, ja que no té antecedents, amb la condició de no tornar a delinquir durant els pròxims 4 anys. La sentència és ferma.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Posem el punt i final aquesta edició del butlletí de notícies i ho fem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local. En Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un temps que s'anirà regirant amb el pas de les hores. Ja tenim alguns ruixats a hores d'ara, però que són molt locals, sobretot estan fregant el Montseny o les muntanyes de les Gavarres, però serà ja aquest migdia i sobretot aquesta tarda quan arribaran fortes tempestes des del sud que acabaran escombrant gairebé tota la demarcació. Sobretot on plourà més serà cap a l'Empordà, cap al Gironès, cap a la Selva i també a la comarca del Pla de l'Estany i quan més cap al Baix Empordà i la Selva amb molta menys intensitat. Per tant, compta amb zones inundables perquè aquest migdia i tarda tindrem un reguitzell de tamborinades destacables. En canvi, quan més cap a la Cerdanya, al Ripollès, aquí també alguns moments de pluja, que de fet tenim a hores d'ara, però d'una forma més local. També tindrem marge per algunes clarianes quan més cap al Pirineu. I l'ambient que no renova. No estarem parlant d'una baixada de temperatura malgrat la pluja. El que tindrem és una sensació de xafogó total, també amb una mica de mala mar. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: De colors, la vida és de colors i ens ho diuen els de Brou.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. La Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. De fet, aquest matí s'ha executat un altre desnonament, en aquest cas a Mataró, d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Per saber com ha anat tot plegat, connectem ara amb Clara Sánchez de TV Mataró. Clara, bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, la família d'en Jordi amb un 87% de discapacitat i la seva germana, l'Alícia, han estat desnonats fa ben pocs minuts aquí al barri de Cerdanyola de Mataró. Després d'una negociació de més de mitja hora amb la comitiva judicial i d'un ampli desplegament del sindicat de l'habitatge per intentar evitar aquest desnonament, finalment s'ha executat. I també s'ha desestimat la petició que havia fet l'Ajuntament de posposar aquesta execució perquè la família es pogués traslladar en un pis que havia trobat. Ara Serveis Socials ofereix 3 dies en un hostal com a alternativa habitacional.
1: Gràcies, Clara. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions, com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limà Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força i, per tant, no s'han activat de moment restriccions de mobilitat, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. A conseqüència, els trens d'alta velocitat no circularan fins les 11 del matí i Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències, també el 112, ha rebut fins a 44 trucades fins les 6 del matí relacionades precisament amb aquestes pluges. I un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís cap a 6:15 de la tarda i diverses patrulles i efectius d'emergències s'hi van desplaçar fins al lloc dels fets. La víctima va estar traslladada a un centre sanitari i, segons la policia, la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió.
0: Notícies en xarxa.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Si vostè la compra bé, Adana Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vostè la compra bé, Adana Carrefour.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
7: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
6: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
7: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
6: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
9: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Ja estem aquí a punt i preparats amb els companys del dimarts, en Francesc Gaspar, bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
9: Josep Maria Bernils, bon dia.
11: Bon dia.
9: I la Carmina Lázaro, bon dia.
12: Bon dia.
9: Bon dia i ben tornada.
12: Gràcies, però jo hi he tornat fa temps, el que passa
9: que no ens havíem vist.
12: Coincidit amb tu.
9: Bueno, que no havíem coincidit els micròfons,
12: ah,
9: no?
12: També.
9: Està bé. Jo volia plantejar un debat interessant sobre el tema del comerç, i és també per analitzar una miqueta a nivell comercial cap on estem anant, no? Perquè llegir aquesta notícia, i a mi em va fer pensar, aquesta notícia que Figueres doncs vol regular una mica, no? Que l'obertura de comerços, que hi hagi 50 metres de distància, d'aquells comerç mínim, d'aquells comerços que degraden...
10: La xifra no està tancada,
9: Exacte.
10: Que ha sortit, però vale. No és la definitiva.
9: Vale, aquesta. Vale. Gràcies, Josep
10: Maria,
9: per precisar-nos-ho. Jo ho vaig llegir així, no he contrastat, sí. Però a mi em va fer gràcia això, no? Que degraden la ciutat i clar, això és molt subjectiu, no?
12: Ah, perquè quin és el criteri?
9: Perquè llegia ahir que a la notícia que deien llocs d'ungles, què més era, de reparació de mòbils, no? No sé si ho portes apuntat.
10: Sí.
9: Explica-m'ho tu, doncs.
10: La lliçó.
9: Explica-m'ho tu.
10: No, la lliçó presa no, perquè més o menys sé de què va, perquè en una primera fase també es va comptar amb la regidoria de memòria històrica. A veure, com moltes ciutats de Catalunya, ahir llegia precisament Berga, va sortir quasi paral·lel amb Figueres, es fa o realitza, s'executa el pla especial d'usos comercials del centre de la ciutat. Això es fa a moltes ciutats de Catalunya, és una fórmula legal que permet el POUM i que, bueno, que permet la legislació vigent, lògicament, no? I és una mica d'intentar posar ordre regulant distància entre determinats tipus d'establiments. A Figueres, per exemple, això es va fer a finals dels 90 amb l'alcalde Armenguer, quan es va regular l'establiment de sucursals bancàries a la Rambla i al centre, no? Perquè, esclar, es veia que anaven ocupant sucursals bancàries tot el centre, tota la Rambla, i què volia dir això? Que els dematins hi hauria una certa activitat, o hi hauria activitat, però a les tardes quedaria allò pràcticament mort. Bé, doncs, d'alguna manera, ara s'està treballant amb això, s'està treballant, perquè encara no està enllestida del tot, es presentarà en principi el ple de novembre, i per tant, bueno, ahir va sortir una primera informació, doncs, de que...
9: Els periodistes sempre ens avancem, no?
10: No, és la nostra feina. Ara em poso jo com a periodista, vull dir,
9: ara canvia,
10: jo hauria
9: canvia
10: fet,
9: el pin.
10: Exacte, jo hauria fet el mateix, vull dir, està clar. Vull dir, en aquests moments hi ha un esborrany de treball o dos que s'estan, i una de les xifres és aquesta, d'una distància entre 50 i 100 metres entre diferents tipus d'establiments, i sí que pot haver-hi, doncs, telefonia mòbil, manicura, supermercats de 24 hores, però bé, per això hi ha uns tècnics...
12: I bars, jo pregunto,
10: i
12: bars,
10: polítics que
12: terrasses?
10: Que una mica estan treballant amb això i faran una proposta, i a partir d'aquí doncs es tirarà endavant o no. Un cop s'aprovi inicialment, si és el ple de novembre o el ple de desembre, llavors automàticament es fa una suspensió temporal de llicències fins a l'aprovació definitiva, que llavors ja vol dir que entra en vigor.
9: Clar, però suposo que això s'ha vist pel gran augment d'aquest tipus de comerç. La meva pregunta és si s'obriran altres tipus de comerços que no siguin aquests, perquè sembla que a nivell comercial està canviant una mica el panorama. No ho sé, miro un Francesc Gaspar que també, amb el tema de promoció econòmica, que també va veient una mica com està la cosa, no ho sé.
10: Sí, però, sí.
12: En general, però a Figueres fa molts anys que està canviant, i vull dir, no sé si ha canviat. Jo, una de les coses per les quals canvia, jo penso, o ha canviat, que és la trajectòria que s'ha portat des de fa molts i molts i molts anys amb el tema comerç, però hi ha una altra cosa, que és el preu del lloguer.
10: Sí.
12: Perquè, és clar, no tothom està disposat a pagar el preu que es demana, i per això hi ha moltes botigues que segurament ens agradarien que estiguessin a la ciutat, que no poden estar perquè no els hi surten els números. Llavors, és clar, jo no sé,
10: això és el peix que es mossega la cua,
12: clar,
10: no?
12: No sé si s'hauria de buscar més alternatives amb això, o si hauria de profunditzar més amb això, perquè jo...
10: Per què un supermercat de 24 hores, 24, que en el cas de Figueres no són, però són les 2 de la matinada,
9: sí,
10: o la 1, és igual.
9: Supermercats d'ampli horari,
10: per
9: podríem dir.
10: Per què poden posar-se al centre i, en canvi, una botiga més... Ara anava a dir normal, no és la paraula, un altre tipus de botiga. Sí, una botiga de roba.
12: Bueno,
10: una botiga de roba.
12: Paga,
10: per què no es pot posar?
12: Perquè paga el preu,
10: bueno, però,
12: que li demanen.
10: Sí, exacte.
9: No,
10: però
9: la pregunta és per què la pot pagar...
10: Quines hi ha, bueno, per exemple, laborals en aquell establiment?
12: Laborals,
10: per exemple.
12: O d'on te treu els diners, posaríem. Aquesta seria la pregunta.
10: És una hipòtesi,
12: no? És veritat, exacte, que aquest supermercat li dona per pagar aquest allò?
10: Ara.
12: Bueno,
10: llavors,
12: pues,
10: si es va forçant, si es va forçant, si es va condicionant, potser baixaran preus de lloguer també, perquè és clar, si aquell local el tens buit perquè no ve el supermercat de 24 hores, i ara no vull estigmatitzar aquest tipus de supermercat, o no venen la manicura, doncs hauràs de baixar perquè pugui venir a la botiga de sabates o de roba. Penso,
9: però hi ha prou massa, però hi ha prou clientela per tot això? Jo algun com ho he arribat a preguntar.
10: A veure, una cosa que no he dit és que aquesta normativa afecta el que és el casc antic, el Rovell de l'Ou, Rambla, Sant Pau, un tros de Sant Pau, un tros del carrer Nou i carrer La Jonquera.
9: El que és el centre.
10: Centre comercial, exacte.
9: Digues, Francesc.
11: Bueno, si us en doneu compte, cada vegada és més... els centres de ciutat són més iguals.
9: Sí.
11: Tot en base a qualsevol ciutat i pots comprar-te la mateixa roba, anar als mateixos restaurants, i això és, evidentment, és avorrit, i és, no sé, li treu l'encant. Per tant, les mesures que se puguin fer per aconseguir que aquests centres cada vegada siguin més nostres, no? Més, no sé, una mica més d'identitat, doncs està bé. El tema està en que... a la pregunta que feia en Josep Maria, per què es posen aquesta gent, o poden posar-se en el centre i altres no... Si sospitem de quines són els problemes, doncs seria feina dels que regulen o dels que controlen aquest tema d'intentar investigar, no?, perquè es poden posar i posar les mesures necessàries perquè així no sigui. I després, en quant a el que és el titular, poder el que grinyola una miqueta és la paraula aquesta degrada, no? Poder aquí sí que no sé si per culpa del periodista o per culpa de la persona que va filtrar, perquè entenc que jo això es va filtrar, doncs potser que sí que la paraula degrada és sobrera, no? Segons el meu parer.
12: Jo també,
9: clar,
12: jo també,
9: perquè és molt subjectiu.
12: Quin és el criteri per dir degrada?
11: Qui dirà perquè, aquest degrada i
12: perquè,
11: aquest no
12: degrada? Perquè, per exemple, a mi, personalment, em degrada moltíssim el veure terrasses que quan vull passar per aquella acera no puc passar.
9: Estàs obrint un altre debat,
11: no? A mi em degrada una terrassa que s'acaba de posar a Figueres al centre, que han tret 5 o 6
9: llocs d'aparcament,
11: i a més ja en tenia un altre.
12: Quan arriba la nit que queda sense ningú, el terra està brut perquè ningú el d'allò, jo penso que això no és del servei públic, perquè
9: ho ha de fer el restaurador.
12: Doncs això no es fa. I llavors el que també m'ha denigra molt és passar, per exemple, per carrers com el carrer Girona i veure la gent de botigues molt, molt il·lustres que escombren, no?, i ho llencen a fora al carrer. O sigui, el que escombren de la seva botiga surt a fora al carrer. Llavors jo passo per allà i quan veig això...
9: Bueno, això és incivisme.
12: Però això no denigra la ciutat.
10: És incivisme.
12: Jo vaig amb altres ciutats i el que veig és que la persona que d'allò ho recull, inclús recull davant una mica d'allò i s'ho fica cap a dintre a la seva bessura, no? Vull dir, però llençar-ho fora, vull dir que... No. Llavors, penso que m'ha arribat un moment en el que ja no solament són aquest tipus de botigues, sinó una mica que ens hauríem de plantejar què és el que denigra o el que ens fa mala imatge a la ciutat quan un passeja per la ciutat, no?
11: Sí, però sí que és veritat que veure tantes botigues... És que, esclar, sempre que identifiques algú l'estàs estemificant,
10: sí,
11: no?
10: Sí,
11: és... Però sempre que veus botigues, moltes botigues d'un mateix tarannà, pues, sí que la veritat que no d'allò.
9: Però
11: no,
9: imagina't,
11: no
9: t'imagines un carrer
11: a fer agradable el passeig.
9: Un carrer tot ple de sabateries? No, això no ens sorprendria, no. I no ens importaria,
12: bueno,
9: no?
12: Si anem un segle...
10: Bueno,
12: si anem un segle enrere o més, de fet, trobaríem, doncs, allò... Sí.
9: El carrer de les peixateries, sí,
12: no? Els carrers tenien els noms d'allò, perquè tothom
11: els gremis, però
12: que també venien, és a dir, tu no anaves a la botiga a comprar perquè no existia pràcticament la botiga, tu anaves a buscar en el que confeccionava, en el que feia, no?, en el que treballava. Per lo tant, de sorprendre, mira, a mi m'agradaria de tornar allà perquè... No, perquè això vol dir,
9: o sigui,
12: que recuperaríem...
9: si no m'agrada el preu de les sandàlies d'aquesta, me'n vaig a la del costat,
12: que recuperaríem una mica aquestes, perquè aquesta és una altra, estem perdent el comerç tradicional.
10: Sí.
12: No solament per al preu del lloguer, sinó és perquè ningú vol fer aquest tipus de comerç. Perquè
9: home, per què? Perquè té una competència monstruosa amb aquest d'aquí, amb el telèfon, els que ens estiguin
11: clar.
9: Veient.
11: Ah,
9: per internet ho veurà.
11: El verdor lloguer també passa amb les grans marques que poden pagar preus astronòmics, ja no parlo de Figueres sinó de Barcelona, de Girona,
12: ciutat,
11: allà on sigui.
12: Sí, sí.
11: I per això també quan vas a qualsevol lloc, ciutat del món, doncs veus les mateixes botigues per això perquè els que poden
12: sí, sí.
11: Per tant aquests també serien, també estan degradant, seria
9: clar.
11: La pregunta.
9: Sí, sí, sí, sí. Un Gucci, no? A Passeig de Gràcia, per exemple, no? Que potser allà no s'hi pot posar. Jo si volgués obrir una botiga, jo què sé, de sandàlies, no la podria obrir.
12: Bueno,
9: en canvi Gucci sí pot, no? Tot, per posar
11: tema,
9: una mica l'exemple,
12: però tot el comerç tradicional de Passeig de Gràcia, ara que dius tu, ha marxat, no existeix.
9: Clar,
12: el
9: preu
12: al Vinson,
9: mentre hi hagi un sol Gucci.
11: Mentre hi hagi un sol Gucci en un espai normal, doncs poder estaria bé. Igual que si només hi ha alguna botiga de X. Poder la història està en que no es poguessin obrir tantes botigues del mateix sector en un mateix...
9: Clar, perquè...
11: En la mateixa zona.
13: Perquè, i horaris, també...
11: Bueno, i regulats horaris, clar, això tampoc...
13: Tampoc ho entès... Les 2 de la matinada,
11: tampoc doncs... ho entén, quina és la normativa i la regulació.
9: Aquí entra una pregunta. Cal regular els horaris o cada comerç podria fer el seu horari? Perquè potser, no sé, la gent que compra sabates, ara és una tonteria això que diré, potser li ha de comprar sabates, no sé, més al vespre que al matí, no? I potser pel tipus de venda potser teniria més bé obrir un altre horari.
11: Les botigues que obren tant de temps, o una de dos, o és perquè, el que deia Josep Maria, hi ha gent treballant allà amb precari
13: a destajo, que es deia,
11: a destajo, sí.
13: Castellà,
11: o gent amb marques amb molt de poder, sí. Amb molt de poder que poden tindre, doblar la plantilla i obrir matí
12: dos torns.
11: O ja tres, està, i aquest és el tema.
9: No, però és que potser tu com a comerciant t'interessa doncs obrir només a les tardes, perquè el tipus clientela, no ho sé, imagina't que tens un comerç que vens coses que són pels nens en edat escolar. Potser t'interessa obrir només a la tarda a partir de que els nens surten de l'escola.
12: Bueno.
9: Per exemple, una botiga de llaminadures.
13: Ara introdueixo una altra variable.
12: Clar,
13: el temps,
12: altra,
13: el temps, la meteorologia, el canvi climàtic.
12: Uh-huh.
13: Jo he parlat amb comerciants de Figueres que després d'aquest estiu tenen clar que l'estiu que ve canviaran horaris.
12: Tornarem als horaris d'abans, que el mes d'agost tancaven totes les botigues. Jo me'n recordo a Barcelona, la Diagonal, Diagonal, creuar la Diagonal al mes d'agost, creuar la Diagonal sense cap semàfor. Vull dir, perquè és que hi havia 4 cotxes, bueno, també no n'hi havia tant de tràfic en aquell llavors, però vull dir que és que també és que les botigues a Barcelona tancaven el mes d'agost. Ara, és clar, com que rebem gent a tota hora, doncs tot canvia. És que,
13: sí. Clar, però tot... el canvi climàtic que obliga que no pots estar al migdia a les terrasses de bars. Al migdia han sigut un fracàs. La gent de bars, restaurants se queixen a la ciutat.
9: Però no creieu que hi ha una rigidesa molt gran a nivell d'horaris?
12: L'horari penso...
9: A nivell d'horari comercial, vull dir, perquè sembla que tothom ha de fer el mateix horari.
12: No,
9: potser...
12: no. Jo penso que els horaris, penso, posaré ara el... hi haurà una regulació per als a efectes dels treballadors que treballen en aquests horaris que tenen un temps determinat, per tant no poden obrir més de tant, a menys que no tinguin dos torns, com dèiem. Aquest seria el bàsic. Diguéssim, a partir d'aquí, tu com a propietari pots decidir si obres
13: 8, a les 9, a les
12: obres 2 hores, sí, obres 4, dintre del període diguéssim, que entre 8 i 9 fins a 9 o 10 de la tarda. És com els bars, per exemple, els bars, que és aquestes, penso que és una de les grans, perquè és clar, han canviat de Figueres el comerç tradicional. Jo me'n recordo aquest debat ja el van tenir en el seu moment quan jo era regidora, imagina, vale? Perquè sí, veiem venir un canvi, perquè veiem venir que Girona es feia, o sigui, es faria l'amo del comerç tradicional normal,
13: sí,
12: que a nosaltres ens agradaria, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, bueno, doncs no, la qüestió era posar comerç, sigui com sigui, qualsevol comerç. Què passava? Bueno, què va passar? Jo diria que el francès que era el primer, diguéssim, comprador a la zona, doncs, bueno, es va fartar de moltes coses, no? Vull dir, del maltracte que se li donava, dels preus cars que es posaven abusius, etc, etc. I llavors, com que ells venien en cotxe des de vete a saber on, Perpinyà o Ceret o allà on te sigui, els era igual quedar-se a Figueres que anar a Girona, que els hi donaven millor tracte de tot. Aquest era un debat. Llavors, això sembla que no tenia importància, per tant no valia la pena fer res sobre això. I això ens ha portat, no solament per això, sinó perquè el temps també ha evolucionat cap a això, amb aquest altre tipus de comerç. El mateix que també ens ha portat cap a deixar el comerç de costat i anar cap a l'hostaleria, per exemple, a la restauració. Llavors, jo pregunto, jo que de petita, quan vivia al carrer Muralla, jugava a la plaça de les Patates, ara no hi ha cap mainada d'aquella zona d'allà que pugui anar, no a jugar, sinó a creuar la plaça de les Patates.
9: Bueno, aquí també hi ha una altra cosa, llavors, de volum de gent, de
12: bueno,
9: volum...
12: Però és que estem parlant de botigues que estan juntes una a l'altra, i això és exactament el mateix, un bar. Jo no me queixo de que hi hagi molts de bars i que tothom, si tothom s'ho guanya la vida, se la guanyi. Ara, el que me queixo és de la manera en què tracten en el ciutadà, diguéssim, i te dic, jo veig mares amb cotxets de mainada que no poden passar per la acera perquè està envaïda. Ningú, no sé, no ho entenc. Veig que a la nit, bueno, el mateix que mamàs amb cotxets, el que ve de la compra, o la senyor o senyora que va amb una cadira de rodes, o...
9: Bueno, que ha anat en detriment d'una millor mobilitat dels vianants.
12: Correcte. Llavors, jo dic, per què fem aquestes aceres tan amples?
11: Tens una alternativa.
12: Sí.
11: Tens una alternativa.
12: Sí. No?
11: Vindre a Vilafant.
12: Sí, d'això. I després...
9: Oh! I després, ja tardava.
11: Vindre a Vilafant a comprar, que hi ha comerços.
12: Acabo dient. I després jo penso... Sí.
9: I de proximitat.
12: Home, perdoneu, a la nit o quan fan vacances aquestes empreses de restauració, perquè han de deixar tot el merder allà a la acera? Aquesta és una altra pregunta.
13: I ara sota el nou sistema de recollida els hi recolliran tot, tindran els...
9: Sí. Ara esteu obrint el meló del nou servei de recollida d'escombraries, eh?
11: Però bueno, això ja ho feien abans, no? Ja venia.
13: Sí,
9: els comerços, sí.
11: El cartró.
9: I ara recolliran tot.
12: Sí. Les
9: botigues.
12: No, me refereixo a les terrasses.
11: Però tot orgànic, tot?
9: Orgànic, sí, rebuts.
13: Els teus contenidors. Els contenidors que els diràs.
9: Però això només els restaurants i comerç.
13: Carnisseries, gran, bueno, tots els que hagin demanat i siguin d'aquest sector que ja té un nom, tot plegat, té un nom...
12: Però jo me refereixo a les taules,
9: els residus,
12: tot parasols, sí, sí, tot sí, això sí, es queda en allà al carrer.
13: Sí, sí, sí.
12: Que això fa molt, això a la nit.
13: Bueno, això vas a Girona, plaça de la Independència, sí. I és igual,
12: bueno,
13: eh?
12: Vas amb altres ciutats i no, eh?
9: Però llavors, clar, com que el comerç ha canviat, la manera de comprar i de consumir ha canviat tant, ara els ciutadans només busquem serveis, és a dir, clar, evidentment que una perruqueria no pots anar online, o fer-te les ungles no t'ho pots fer online.
13: La perruqueria
9: a casa, afortunadament.
12: T'imagines?
9: Llavors sí que ja les ciutats queden desertes, no?
12: Un estudi que hi havia l'altre dia d'aquesta iaia teva, o de... sigui...
9: La iaia vol dir la guia, eh? Bueno, perquè estàvem comentant els sobrenoms que li posa la gent a la guia.
12: Deia que només hi haurà 4 o 5 especialitats que sobreviuran amb això, que seran una d'elles precisament això, la perruqueria.
9: El físios, vale? No?
12: Clar, perquè físios, evidentment tot el que és manual, tot el que és manual, sí, doncs això no d'allò. Llavors, ara, jo me pregunto, per què ens hem acostumat a comprar, en vez d'en una sabateria, per el telèfon, no?
9: T'ho explico? Ah,
12: perquè, no, jo, si
13: no
12: vols...
13: No m'ho preguntis, perquè jo no he fet mai.
12: No, t'ho explico perquè, evidentment...
13: I menys unes sabates o...
9: Mira, tot el que porto menys les sabates és comprat online.
12: Bueno, jo
9: Ho reconec.
11: Quilòmetre zero.
9: No, i algunes vegades... I algunes vegades...
11: Jo també la roba no...
9: No, de fet, és més, fa quasi mig any, o així, o una mica més, que compro de segona mà.
12: Bueno, això està bé.
9: Mm-hmm. Inclús sabates,
12: és
9: fins i tot sabates.
12: És una cosa que no ens hem... Que no,
9: sí,
12: no,
9: sí, sí, ja sí que fiques mala cara. Jo al principi també
12: no
9: ho,
12: tenim,
9: ho d'allò així, però no.
12: No ho tenim molt assumit, però sí que és veritat que el no, ja no el reciclatge en si, que això ja no ho consideraríem reciclatge, sinó el tornar-li
9: el
12: a donar una vida.
9: Reutilitzar.
12: No? Mm-hmm. El reutilitzar coses, poder sí que haurien de... haurien de, jo què sé, d'explicar més a la gent que s'ha de reutilitzar, però... perquè els productes no són infinits, no el producte primer, vull dir, no és infinit i per tant, vull dir, no sé,
11: és que això va més enllà, perquè la gent per què no reutilitza? Perquè els preus són tan barats.
12: Exacte.
11: Que pot anar canviant cada
12: també,
11: any. I per què són tan barats els preus? Perquè les indústries se'n van a països que paguen un M i punts suspensius en els treballadors. Per tant, imagina't si en tenim de feina.
9: No, sí, però... i després també, perquè la gent compra online, un altre dels factors és el preu també, que puguis trobar més econòmic.
11: És el preu, és el preu i la comoditat.
12: No, no, sí, sí, en tot cas...
11: I
9: que és molt més fàcil
11: tenia,
9: de trobar coses.
11: Jo tenia un comerç i aleshores era impossible competir contra internet.
9: Vas, més, ja no i més el producte que tu tenies,
11: ja no
9: clar.
11: Pel preu, sinó per el ventall de
9: clar, que podies d'ofertes, molta de... més varietat, no?
11: Clar, és clar. És impossible, tu hauries de tindre un estoc bestial.
9: Sí, sí, tu tenies valor afegit en el sentit que fèieu tallers
11: i tot
9: això.
11: A banda d'això, imagina't doncs, imagina't qui no tingui això, no?
9: Ja.
11: És molt difícil competir amb això.
9: No, i llavors un altre... que, bueno, hi ha persones que li han d'anar a compres, jo no sóc una d'elles, d'anar a passejar, a mirar i tal.
12: O...
9: No, que li agrada anar a sortir de compres. Jo, a mi, no m'agrada gens. Hi ha coses que no sé on comprar-les. Mira, necessitava un pot tipus termo, no sabia on comprar-lo. Per aquí.
12: Aquí, com es diu?
9: Val, potser, tu saps...
12: Al costat de la Rambla hi ha aquella...
9: Bueno, però m'agradaria veure...
12: Bueno, no dic el nom de la botiga per no fer-li propaganda, però
9: m'agradaria veure el que m'ha costat per internet, el que m'ha costat per... si hagués anat a la botiga. I l'altra cosa és, si tu, per exemple, no t'agrada sortir o no tens temps per sortir o has de comprar diverses coses i tens molt poc temps, és molt més pràctic.
11: Però això s'acabarà, ho saps?
12: Bueno, sí.
9: En quin sentit? Ho dius perquè és insostenible.
11: Insostenible. Ecològicament és insostenible.
9: Oh, i els drons?
11: Els drons te vindrà de Xina? Te vindrà des de Xina un dron amb el teu pinta ungles? Amb la teva... No sé.
9: Bueno, això ho encarirà, llavors hauràs de comprar... Com més compris, més...
12: Quan estiguin dintre del sac... que dic jo, serà quan tancaran el sac i diran pues ara no 20, 40
9: i llavors no?
12: O 60, comprant. Ho seguiràs comprant perquè llavors sí que no tindràs succió, vale?
9: Llavors sí que vols no dir que s'hauran mort tots els comerços.
12: Clar,
9: normals,
12: llavors sí que no tindràs succió.
9: Llavors com seran les ciutats del futur? Ciutats, pobles,
11: un planeta dos simis.
12: Pues mira, cadascú a casa seva es haurà de fabricar el que pugui, tu.
9: Ostres,
12: dic jo.
9: No em veig fabricant el pintaungles, com diu en Francesc. Bueno, no me'ls pinto jo.
12: Bueno, pues no te les pintis, és que aquesta és la qüestió.
13: Ara també una anècdota, això que dius de les ciutats. Hi ha un local, tampoc diré el lloc, però un local, una planta baixa cèntrica de Figueres, que des de fa 20 anys hi havia una cafeteria, i ara fa un any o mig any vaig veure que feien obres. Dic, mira, la tornen, havien tancat fa temps, potser feia un any o dos que estava tancada, tornen a fer obres, penso, mira, ara ho deuen obrir, una cafeteria. Però jo ho veia estrany, pensaven, no, cafeteria no ha de ser, i és un habitatge. L'altre dia passo per davant i veig una gent que entra, sí, i veig el menjador de la casa, sí, que m'hi vaig fixar, sí, perquè hi passo quasi cada dia per davant.
12: Això...
13: Vull dir que han reconvertit els baixos.
9: Bueno, això és un altre, això és un altre tema, no? Que potser es va fer una política...
12: Barcelona
9: que
12: és increïble. Tu te'n vas als barris, no perifèrics, vull dir, barris Gràcia, Sants, Sant Martí, vull dir, te vas a tots aquests barris i totes aquestes botiguetes de barri,
13: sí, sí,
12: o baret, perquè clar, hi havia molt de bar d'aquell que la gent anava a fer el cafè al matí i el, sí, cafè a la tarda i punt, i que ara quan el senyor s'ha jubilat o la senyora s'ha jubilat, doncs ningú vol portar al bar perquè masses hores de treball, no? I poca, sí, poca...
9: i poca rendibilitat,
12: sí, correcte, sí, sí, sí. Doncs des de fa anys ja, a Barcelona, que estan refent totes les plantes baixes amb vivendes. Algunes d'elles perquè penso que tenen una normativa tinc que mirar-ho un dia, aviam, una normativa determinada de com s'ha de reconvertir aquell espai.
10: Sí,
12: i llavors sí que hi ha puestos que realment jo a vegades m'ho miro i hasta faig fotos perquè dic, oh, que maco això, tu, vull dir, allò, fan com una petita reixa o de ferro o de fusta.
10: Sí, sí, en aquest cas que us comento també.
12: Fan una petita entrada que és com una galeria, diguéssim, que te separa
9: del carrer.
12: Del carrer.
10: I
12: llavors al fons
9: hi ha
12: l'habitatge.
9: I ara tu m'estàs obrint l'altre meló del dia, que és el decret de l'habitatge, no?
12: Reconversió d'espais.
10: És veritat.
9: Tot està interrelacionat, eh?
12: És clar, és que en aquest món tot està interrelacionat.
9: Digues?
11: Que aquest encara és més greu.
10: Sí.
11: I ve fruit d'una política ja no d'un partit o l'altre, sinó de tots, eh? Totalment nefasta.
10: I d'anys
11: de no fer vivenda pública.
9: I que s'ha deixat al lliure mercat.
11: Sí,
9: no?
11: S'ha deixat totalment al lliure mercat.
12: O que la vivenda pública que s'ha fet s'ha venut als fons buitres.
11: Bueno, exacte. Sí,
12: aquesta ja és...
11: Això ja és penalitzable
12: dia,
11: i tot.
12: Aquest dia, bueno, sí, penalitzable, però que després en el cas, per exemple, parlem d'un cas concret a Madrid, 60 i pico mil vivendes cap a 100.000 vivendes que es van vendre d'allò així bumba, amb una sola tanda, a 60, sortia l'altre dia, 60 i pico mil euros es va vendre i en aquests moments s'estan venguent aquests pisos per 600.000 euros. Añadeix un zero més
9: sí.
12: Llavors sí que era punible i sí que es va d'allò i sí que van posar una multa i denúncia i tota la història als que ho van fer en aquell moment, eh? I concretament la Botella va ser la precursora de tota aquesta història, sí,
9: que no ampolla, eh?
12: Li van posar 200,
9: no traduïm
12: sí, a més és veritat, no ho he traduït. Mira,
9: no cal, perquè és el seu cognom.
12: Li van posar una multa, no sé si de 3, 4 milions o 6 milions, que va recurrir i quan va arribar al Suprem doncs li van anul·lar.
9: Però el decret d'habitatge que es vol tirar endavant, bueno, que se n'està parlant avui, clar, segons dedueixo del que deies, Francesc, és que arriba tard.
11: Home, evidentment, però vull dir que això ja ho sabíem.
9: Però és el que cal ara, una llei?
12: Ja la llei
11: no sé si
12: està feta,
11: llei,
12: ja.
11: No pot ser que els joves no es puguin fer la seva vida. Sí, vull dir que és aquest problema que hem arribat. Vull dir que, com a societat, hòstia, ens hauríem de fer-ho mirar, no?
12: Han canviat els hàbits, perquè ahir veia una entrevista d'unes senyores grans que els feien una entrevista i li deia, i vostè... té vivenda, diu, sí, de quina, jo treballo des dels 9 anys, jo treballava des de tal, i vostè ha anat per ahir de vaja, en algun país o tal, no, nosaltres no, d'allò, si volíem comprar no podíem sortir, vull dir, però els hàbits han canviat, la gent jove prefereix millor no tenir tants de diners.
9: Discrepo una mica,
12: sortir.
9: Jo sé que ja no sóc jove, ja
12: no
9: ho sé.
12: No vull posar tota la gent.
9: Jo ja sé que no sóc jove,
12: ni que no, eh.
9: Jo ja sé que no sóc jove, però de viatge amb la meva parella, el viatge de lluna de mel i escapadetes molt a prop, vull dir, lluny no hem anat. I ens ha costat molt poder comprar una vivenda. Vale, ara em direu, per què comprar i no llogar? Hem estat de lloguer molt de temps i quan hem decidit, no, comprar, primer que ens miraven una mica amb lupa per l'edat, perquè evidentment quan fas una hipoteca això té, té conseqüències, i després perquè els nostres pares ens han ajudat. O sigui, que amb 40 i pico anys que tenia la meva parella i jo quasi 40 també, els meus pares m'hagin hagut d'ajudar, crec que als nostres pares no els hi va passar això.
12: Sí, i tant.
9: Que els seus pares els hagin d'ajudar per poder comprar l'habitatge. Abans, si tu tenies una feina, anaves fent racó i quan podies ho compraves.
12: Clar, però tu dius, feies racó?
9: Però és que ara és impossible.
12: Sí, sí. Feies racó.
9: Encara que no vagis de viatge, eh? Que tu ara...
12: És igual, o encara que no surtis, però és igual, ara, aviam, sortim... Jo t'ho dic perquè jo que penso que sóc de les que no surto molt i en tot i això, dic, surto, i quan surto realment és que...
9: Home, però si no hi ets mai.
12: Home, aquesta setmana com es nota que he anat tres vegades, jo que sé, a prendre doncs una pizza fora, no? Per dir-ho.
9: Mira, ara que has dit la pizza...
12: Que han canviat... Bueno, he dit pizza per dir...
9: Ara que has dit la pizza, fem una pausa per la publicitat, de seguida donem amb el tema d'habitatge o amb el que sigui. Va, vinga, fins ara.
14: Saps aquest lloc on sempre tornes?
15: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
14: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
16: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Uau! Quina furgoneta!
18: L'he llogat a Iberfurgo.
17: Està com nova, ni sembla de lloguer.
18: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Andes, estava en Josep Maria Vermells del comerç ha passat sí. àgilment com un felí doncs cap al tema de l'habitatge, sí. Bueno, els gats sí, com un felí allà sobre la tanca d'un jardí, doncs el tema de l'habitatge, clar, un factor és que també els preus del lloguer també s'han disparat, i diguem, ostres, perquè la gent compra tant, que potser et surt més rendible comprar que no, perquè has de donar l'entrada i tot plegat, però a llarg termini...
1: Però normalment sempre ha sigut així, almenys des que jo tinc coneixement, des de la meva època també era més comprar un edifici que no pas anar a llogar, perquè si tenies aquesta entrada, que moltes vegades en la meva època ni et calia, perquè te donava el banc, sí, te donava tot el que més, pues era més o igual de preu que un lloguer. Per tant, jo, que recordi, sempre ha sigut així.
2: Sí,
1: podem pensar més barat.
3: Bueno, ha pogut variar una mica més, dependent dels bancs, si feien
1: més o menys,
3: o tal o que qual. Però jo, per exemple, la meva època, que és anterior a la teva, sí, doncs, vull dir, els bancs no te donaven diners així com així.
1: No.
3: Vull dir, hi havies de tenir unes bones feines, hi havies de presentar unes bones nòmines, i no te donaven tot. Et donaven el 60 i algo per cent del preu del pis que volies comprar. La resta l'havies de posar tu.
0: Ara és el 80.
3: Espavila-te.
1: Bueno, però havia sigut...
3: Hi havia sigut el 110%.
1: Jo me'n recordo, ben anat a buscar...
3: Hasta el 110 i el 120%.
4: Una barbaritat.
3: Una barbaritat.
1: Una barbaritat. Diners per una hipoteca i a la persona, el director, que m'entenia, quasi insistint en que agafés més. O sigui, no vols més.
3: Clar,
1: per canviar els mobles, per una entrada al cotxe. No,
3: va haver-hi aquella època que ens va portar amb aquella època fosca amb la que vam anar tots a prendre pel sac, parlant clar i català. Això també li hauries de demanar aquesta
0: situació. Això del sac, ara ho buscarem.
3: Doncs aquella època en la que els bancs van començar a fer-se competència els uns amb els altres, aviam qui donava més. Primer van començar les caixes, ojo.
1: Sí, sí,
3: les caixes, moltes caixes van desaparèixer precisament per això. I després els bancs, i per tant, per tenir clients i per mantenir clients, havien de donar més que tu. I per tant, tothom donava doncs pel pis, per la bicicleta, pel cotxe, perquè t'anessis a fer viatge aquell any, i perquè no sé quantos. I després te feien una hipoteca 90 anys o 80, que suposo que deu ser, fins que tu te morissis. I llavors què va passar? Que van començar, com que van fer allò de les hipoteques,
1: sí, sí,
3: la que
1: bueno,
3: pujava,
1: ja, l'història aquesta ja, que, ja sabem com va acabar, no?
3: O la que anava segons el mercat. Llavors va passar aquella història de que moltíssima gent, milions de persones que havien comprat casa pensant que la podrien pagar encara que tinguessin 80 anys, doncs se'ls va quedar al banc.
1: Ara el problema és un
3: aquella
0: ara el problema és que ja no pots accedir al banc.
1: La
3: qüestió també és que darrere d'allò es van tenir els governs de l'època van tenir que rescatar els bancs, no?
0: Clar,
3: que els hi van donar no sé quants mils
0: bancs, que ara no sé qui és el client, si el senyor que té els diners en el banc o el banc, perquè clar, has de demanar cita prèvia, doncs quasi ho fas tot tu i has de demanar audiència al rei.
1: Una altra cosa que ara, parlant d'això, i el que estem veient aquí a la tele, estan fent ara això a correcuita, a intentar aprovar el decreto, que a més li han posat el nom de la pobra senyora, que dramàtica com es va veure.
2: Sí.
1: Per tant, això és la prova evident de les males polítiques que s'estan portant, no? Perquè que tinguem que ara
2: a correcuita
1: aprovar un decret en una setmana és, vamos, jo
0: però trobo, a nivell legislatiu
1: segurament s'estava treballant, però
2: s'ha accelerat.
3: No, però el que no entenc és per què amb tantes dos o tres lleis de vivendes que s'han presentat, que no s'han aprovat, tants de decrets també que s'han presentat, que tampoc no s'han aprovat, vull dir, el problema és no sé avui si s'aprovarà o no s'aprovarà aquest decret, vale? Però vull dir, si s'aprova vol dir, els que no van deixar aprovar els altres decrets o les lleis concretes que es van posar sobre la taula, què passa?

0: han de veure aquesta marea de gent que surt a protestar per donar-se compte de que evidentment hi ha un problema?
1: Home, el problema ja fa temps,
2: que la no. Sent variables de
0: home, esclar que hi ha variables.
2: Condicions que fa uns mesos no hi era, fa un any no hi era, que ara en teoria hi seran. Bueno,
1: però a nivell
2: per poder arribar a un ampli consens.
1: Clar, a nivell legal, la Constitució diu que tenim dret a l'habitatge, sí. I l'altre dia ho parlàvem, i diu, sí, però posa que tens dret a l'habitatge, però no diu que te l'hagin de
0: donar. De donar. Diu digne, vol dir que si tu edifiques...
3: No diuen com val el dret aquest.
0: No,
1: clar, perquè em deia un company aquí de la tertúlia que, clar, si tu, pel sol fet de ser ciutadà, te donem la vivenda, això era, bueno, més o menys, no sé si m'ha deu estar escoltant, me dirà que no ho ha dit així, però si no estem en una societat comunista... Bueno,
0: ni a les societats comunistes tampoc. Vull dir, societats comunistes que jo
3: coses que
0: conec.
3: Demanen els que s'estan manifestant, que jo tampoc no hi estic d'acord, per exemple, el tema que diuen del lloguer indefinit.
0: Això existia fa molts anys. Sí que va existir, que va ser en Boyer el que va treure aquesta norma, diguéssim.
3: I hi havia
0: sí
3: gent
0: que
3: passava amb un lloguer pagant
0: pujaves,
3: algo ridícul, que al cap de 30 anys allò era...
0: Sí, sí. Bueno,
1: però clar, si tu per exemple pagues, sí, clar, em direu que el propietari té dret a fer el que vulgui, és un cas que conec, una persona que paga cada mes el lloguer i que el propietari doncs li ha dit que ha de marxar perquè, bueno, vol fer una altra cosa amb aquest pis o vol pujar al lloguer, o no sé. Sí. Però clar, aquesta persona ha dit val, d'acord, vaig a mirar a veure si trobo una altra cosa, però és que no troba res que pugui pagar dignament.
3: Però és problema del propietari, això?
0: No.
1: Però és clar, si tu estàs pagant,
3: el pis és d'aquell altre senyor i tu estàs pagant algo que no és teu, ja ho saps, ja són les normes del joc. Ja, tu quan fas un lloguer ja saps que allò
1: però
3: no és
1: teu. Però hi hauria d'haver unes un lloc és per X temps, però que no et puguin fer,
3: És que després no hi haurà pisos de lloguer.
1: Ja, perquè tots estaran
3: llogats. Perquè jo tinc un pis, a mi no m'interessa, doncs amb aquestes condicions que dius tu, doncs igual no m'interessa llogar.
1: És que és complicat, la situació. No.
0: De totes maneres, sempre penso jo, que els que hi ha més problemes sempre són aquests pisos dels grans tenedors o de...
3: Clar, aquí hauríem de diferenciar.
0: Evidentment, el que volen és treure-li, o sigui, un rendiment en 10 anys. Rendiment en 10 anys, és a dir, per exemple el cas d'aquesta senyora, la Mari Carmen, no? De 500 euros que em penso que pagava
3: a
0: 3.000 i pico, a 2.000 era quan van fer la negociació, 3.000 i pico, vale?
1: al mes.
0: Clar, llavors això no t'ho farà un petit tenedor, m'explico? No sé com dir això ho farà doncs això, aquest fons buitre que sap que d'allò i que sap que a darrere té tot un munt d'advocats i d'història que pot arribar amb això que ha arribat, no? Encara que ara sembla que li ha caigut la cara de vergonya, no? I ara vol negociar, o ara ha negociat.
1: No, clar, perquè s'ha tornat mediàtic,
3: sí,
1: el cas.
3: Sí, ja ha pujat el 40%.
0: Sí, vull dir, que d'això, perquè és clar, quan estaven negociant sembla que hi havia una persona que estava disposada a pagar-li 1.000 i alguna cosa, o sigui, pagar-li la diferència.
1: La diferència.
0: Però aquesta empresa doncs no volia de cap de les maneres. Clar, aquesta empresa que té 30.000 pisos o...
1: Però la qüestió també és mirar els sous, no? Entenc que em direu, no, és que el propietari em pot demanar el que vulgui, no? Perquè estem en un lliure mercat
3: sí.
1: I tal. Però és clar, si tenim...
2: Exacte,
1: però si tenim, per exemple, jo què sé, una família, doncs una persona que més o menys treballa, però que té dos fills a càrrec, per exemple, amb alguna discapacitat també, que té un sou, té el sou que té i li volen pujar el lloguer. Clar, és que els lloguers cada cop pugen i els sous no.
0: Els sous pugen, però no pugen a la mateixa proporció.
3: I la borsa de compra del supermercat també puja.
0: Això que diguem, l'oferta i la demanda. Però, esclar, si tots els pisos que tenen aquests fons buitres o aquests grans tenedors els posessin al lloguer, el lloguer baixaria. El que passa és que els retenen perquè saben que d'aquesta manera...
3: per tant, es té que regular
0: regulen el mercat, s'ha d'intervenir, que regulen el mercat,
3: el tema de l'habitatge s'ha d'intervenir.
0: Llavors, aquest dia m'explicava un taxista a Màlaga de que dos torres que han fet enormes per vendre cada pis a més d'un milió i mig de pessetes, euros, lo mínim, vale? Com que resulta que hi ha una normativa que no pot estar buit un tant per cent d'allò, doncs què han fet? Lloguen el resto de pisos que no poden d'allò mes per mes. És a dir, no te'l lloguen aquest mes.
1: Oh, molt bé.
0: I llavors, el preu no és molt alt, em deia, són...
1: Un trasllat és una mica car i complicat,
0: eh? 600 euros amb un pis fantàstic, allà en un lloc que tothom voldria viure, i d'allò, però esclar,
2: cada mes tens l'espasa
0: de Damocles aquí sobre, que pot ser que el dia 25 et diguin, escolti'm, que ja he trobat un comprador que em paga 1.900.000
2: a la calle.
0: Vale? Excepte que tu tinguis aquest 1.900.000, no?
1: Clar, bueno, qui és que té 1.900.000?
0: Algú, no ho sé, algú el té, tu i jo no, però sí. algú els té, perquè ens paga.
1: Però llavors en un món capitalista com el que vivim és molt injust, no? Això, perquè és clar, qui més té es pot permetre una vivenda i qui va treballant no es pot permetre.
2: Un altre factor que no hi veig amb tot això, la diferència que cada vegada hi ha entre la societat.
0: Clar.
2: És a dir, una precarietat per aquí i en canvi
3: la classe mitjana.
1: Sí. S'està diluint la classe mitjana.
2: La classe mitjana que està pujant, per què? Perquè, per exemple, una parella que siguin dos professionals o liberals o funcionaris d'un cert nivell, home, tenen uns sous fixes i molt bons i es poden permetre això, no sé si un pis d'un milió el que
0: i
2: sigui,
0: saben que no aniran mai al carrer.
2: Exacte. I en canvi llavors hi ha tota una societat, un segment de la societat molt precari.
0: Correcte.
2: Molt precari, no?
0: Sí.
2: Això també, perquè quan dèiem d'això dels viatges, que jo anava pensant en tipologia de gent que són d'aquest nivell, que fan un viatge cada mes de dos o tres dies, que tenen, es poden comprar una casa, que ja estan, que es canvien el cotxe, tot això. Per què? Perquè estem aquesta bretxa, que ara no sé com se diu en català.
1: Sí, una escletxa.
3: Escletxa, no?
2: Escletxa, perdó, exacte, cada vegada és més alta i més elevada.
0: Sí, perquè els que tenen més, cada vegada tenen més.
2: Sí.
0: Perquè aquest dia quan jo veia...
2: No penso tant amb els grans.
0: No, com aquests dels... Els bilionaris, no penses en els bilionaris, tu.
2: Mestres, no, aquests ja no.
1: Però, esclar, això només s'arregla amb intervenció, i clar, i anem cap a una societat cada cop més liberal a nivell de teoria econòmica, no? De no intervenció en la vida pública, no? Que cada cop doncs que el
0: lliure mercat
1: les he fet, les he passat, no?
0: Que això ja fa anys que
2: van
0: multar pel lliure mercat, no?
2: L'administració en aquests moments.
3: Depèn, no? Hi ha una sèrie de temes que poder val la pena intervenir una mica, no?
0: Fa anys que deia, la Thatcher va ser una de les artífices d'aquest lliure mercat que tenim ara, la Thatcher.
1: La Margaret Thatcher
3: i el Reagan.
0: Molt joveneta, no?
1: No, jo no hi era.
0: No hi eres encara. Bueno, doncs, esclar, doncs, i tothom va mutar perquè d'allò, i tothom va votar, diguéssim, aquest tipus de polítiques, i tothom va votar aquest tipus d'allò perquè tothom volia, és a dir, quan tu presenten una cosa d'aquestes, esclar, tu penses que tu també seràs un tenedor, un gran tenedor o un petit tenedor, és igual, però vull dir, tu penses que tu estaràs en aquell segment dels que estan a dalt, vale? Ningú pensa que allò té conseqüències i que tu podràs ser està en el segment de baix. Ojo, això sense tenir en compte que pot haver-hi qualsevol història que te desbaroti la teva vida i que realment de dalt fotis a baix, o a la inversa, que et caigui...
1: Que és molt difícil pujar, però baixar és molt fàcil, no?
0: Clar. Llavors, esclar, aquest és el sistema que ens han donat, el lliure comerç, que el mercat se reguli per ell mateix, doncs llavors, esclar, és el que passa.
1: Clar, i tampoc està de moda parlar d'intervencionisme, no? Vull dir, no sé, jo penso que potser s'haurien de regular els preus dels productes alimentaris, per exemple, no?
0: Bueno, una mica estan regulats.
1: Una mica sí que s'ha fet.
0: Els bàsics estan regulats.
1: Jo també penso que el tema de l'habitatge hauria de ser... Bueno, hauria d'haver-hi més mercat públic. i més intervenció pública. De fet, jo algun cop deia la bogeria de no, habitatge com flexible, no? Si tu tens una família, tens fills tal, tinc que puguis disposar de manera més fàcil una vivenda més gran, no? Més espai, i evidentment que després la teva situació canvia i tu doncs et quedes sol o amb la teva parella, doncs te'n vas a una vivenda més petita. Posar aquestes facilitats, clar, això com s'ha de fer, no ho sé.
0: Bueno,
1: em direu que sóc comunista, no?
0: Però bueno. No, però hi assisteixen en països que no són comunistes, per exemple, jo que sé, països del nord, assisteix.
2: Jo sóc ara pensava.
0: Correcte, països del nord assisteix, vale?
2: Correcte.
3: Ahir, a Telenotícies feien un, parlant d'aquest tema, feien un reportatge sobre diferents capitals d'Europa, com estava el mercat de l'habitatge, i veies, crec que era Berlín.
0: Habitatge públic.
3: Sí,
0: vols
3: però
0: dir,
3: Berlín,
0: no?
3: El 75, o Berlín, sí, era Berlín o Viena, o els dos. El 75% de la gent està de lloguer.
0: Sí, eh?
3: I d'aquest 75%, ara no me recordo la quantitat, però una quantitat molt elevada era lloguer social.
0: Sí. El centre...
3: Per tant, i la gent vivia tranquil·lament amb això, vull dir que, però els paràmetres per poder arribar a un lloguer social eren molt més amplis que no pas els que tenim aquí.
0: En aquests moments, després de vendre-se tot aquestes vivendes que d'allò i tal, hem passat, ara en aquests moments, el 7%, o sigui, el 7% de la vivenda pública de lloguer al centre Europa nord, més o menys un promig, eh? A Espanya en aquests moments estem amb un 1 de vivenda pública. Llavors, és clar, aquest és allò. I després les comunitats, que les comunitats són les que tenen ara la competència de la vivenda,
1: de l'habitatge, sí.
0: No? De l'habitatge, que moltes vegades oblidem que aquí mateix a casa nostra doncs tenim les competències. I vaja.
1: El problema és que és complicat aquest tema. Hem obert un meló, amb Josep Maria, que no sé, no el tancarem i segurament el tornarem a obrir. I ens ha quedat pendent de parlar de la P7, ja en parlarem. Nosaltres hem d'anar tancant la persiana, hem d'anar baixant persiana ja aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest matí de dimarts, que s'esperava plujós, de moment encara no plou, però... Sí? Ja està plovent?
3: Sí, penso que sí.
1: Oh, ja. És que jo, veus, aquí a la finestra ho veig molt fosc i no... Sí, la Carmina volia rentar els vidres.
2: Ja hi arribarem amb un salt.
1: Jo espero que així se'm neteixi el cotxe, que m'anirà molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimecres. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
3: Adéu, bon dia.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El servei meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres en mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Lima Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran en força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
2: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Oh, yeah, bebé, qué rico huele, pero más rico tú estás.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
1: Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
1: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport.

0: Benvinguts un any més al programa Els drets no tenen edat del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà. I per encetar aquest nou curs volem parlar del Dia Internacional de la Gent Gran, que tal i com estableix anualment l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, des de l'any 1990, se celebra el proper 1 d'octubre. Com a objectius de la jornada hi ha la presentació de la campanya que s'ha dissenyat aquest any amb el títol Quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Aquesta campanya és fruit de la col·laboració entre DIP Salut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, i representants dels Consells Consultius de la Gent Gran de la demarcació, agrupats en l'Associació Intercomarcal de Consells de la Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona, així com la Comissió de Drets i Bon Tracte a les Persones Grans de les Comarques Gironines. També té com a objectiu posar en valor la saviesa, experiència i contribució de les persones grans a la societat, conscienciar sobre els desafiaments de l'envelliment demogràfic i combatre l'edatisme, tal i com indica la campanya, i promoure polítiques públiques que garanteixin una vellesa activa, segura i digna. Per aprofundir-hi, avui ens acompanya la Dolors Quer, que és vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà. Hola, Dolors.
1: Hola.
0: I la Mercè Pagès, que és membre del Consell de la Gent Gran, com jo mateixa. Hola, Mercè.
2: Hola, bona tarda.
0: I amb elles dues parlarem de gent gran, de reconeixement, de drets, dignitat, edatisme i de participació. Comencem. Tornant al lema, quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Per què aquest lema de la campanya, Dolors?
1: Vam creure que és una frase molt potent. Doncs perquè ens fa veure que el maltractament no apareix d'una manera sobtada, sinó que moltes vegades comença amb actituds que hem anat normalitzant el dia a dia. Per exemple, quan pensem que una persona gran és menys capaç, que no pot decidir per ella mateixa, o que hem de decidir per ella, entre cometes, pel seu bé, estem reduint els seus drets i la seva autonomia. Per això és important detectar i qüestionar aquestes petites actituds del dia a dia, infantilitzar, ignorar la seva opinió, parlar-li amb menys preu o prendre decisions sense comptar amb ella. Quan deixem de respectar la persona, obrim la porta a formes de maltractament més greus. Per això combatre l'edatisme és una manera de prevenir el maltractament i de defensar la dignitat de les persones grans.
0: I en què consisteix la campanya, Mercè?
2: Mira, cinc vídeos greus que mostren situacions quotidianes que sovint es consideren normals, però que són exemples d'edatisme envers les persones grans. També s'ha elaborat un díptic explicatiu sobre què és l'edatisme i el maltractament, il·lustrat amb vinyetes d'Elisabet Justícia, editor del llibre Domingo Ablasola.
0: I quan parlem d'edatisme, de què estem parlant exactament? Quines són les formes d'edatisme que tenim més normalitzades o que ens costa més d'identificar?
1: Quan parlem d'edatisme, parlem de prejudicis, d'estereotips o de discriminacions que patim les persones pel fet de tenir una determinada edat. Aquí vull dir que no només afecta la gent gran, sinó que a vegades la gent gran també som edatistes envers la gent que és més jove que nosaltres, no? Moltes vegades no és una discriminació evident, sinó que apareix en situacions quotidianes que els tenim ben normalitzades. Per exemple, pensar que una persona gran no sap utilitzar la tecnologia, que no pot aprendre coses noves o que no està capacitada per prendre decisions. També és edatisme parlar-li a una persona gran com si fos un infant, infantilitzar-la, decidir per ella sense preguntar-li què vol, pensant sempre que és pel seu bé, evidentment. Moltes vegades l'edatisme no és intencionat, Són actituds que poden semblar petites, però que transmeten la idea que fer-se gran significa perdre la capacitat o l'autonomia. Això que us explico ara seria un edatisme social, però també podem parlar de l'edatisme autoinfligit, que a vegades ens infligim nosaltres mateixos, i de l'edatisme institucional.
0: Mercè, crec que tu has sortit en un dels vídeos de la campanya. Podries explicar quin tret d'edatisme hi surt reflectit en el teu vídeo? No?
2: No, és que no és, perdoneu, eh?
0: En el vídeo que vares gravar.
2: Sí, és clar, és que
0: és que tu has, sí,
2: m'ho has canviat ara, això és el final.
0: Bueno.
2: Per això m'he quedat així, no?
0: Bueno, és que s'ha saltat i
2: Què
0: surt? Quin tret surt? Quin tret de tatisme surt en el vídeo en el qual
2: sí,
0: tu
2: has... és que va ser la meva experiència, no? Vaig tenir un atac d'epilèpsia i els meus fills es van espantar moltíssim. I jo ja estava bé, no m'han trobat res i tal, i ells estaven allà a casa. I el meu gendre ja, doncs, de sobte diu, bueno, esclar, diu, ens hem de vendre el teu cotxe, ja no podràs conduir i hauràs de venir a viure amb nosaltres. I jo me'ls estava escoltant i per dintre reia, perquè pensava, bueno, a mi ja em donen per finiquitada o què, saps? Dic, no, i la meva experiència va ser aquesta. Jo sabia que em recuperaria i que podria continuar conduint i tal, però l'edatisme, després els hi vaig dir, és que això és edatisme, saps?
0: Molt bé. I continuant amb les preguntes, en quins àmbits de la vida quotidiana penseu que les persones grans poden trobar més barreres o discriminacions per raó d'edat? La feina, la salut, l'habitatge, la tecnologia, els serveis públics?
1: Les persones grans podem trobar barreres en molts àmbits. En el món laboral, per exemple, és molt difícil que una persona gran trobi feina. Poden existir prejudicis sobre la seva capacitat d'adaptació o de l'aprenentatge. També podem trobar edatisme en la salut. Moltes vegades es pot atribuir un problema de salut simplement perquè ets gran, és l'edat, sense aprofundir prou en les causes. I actualment també hi ha moltes barreres relacionades amb la digitalització. Fer tràmits, demanar cites o accedir a serveis cada vegada depèn més d'internet. La tecnologia hauria de facilitar la vida, no convertir-se en una barrera. Per això és important mantenir alternatives accessibles i oferir suport quan sigui necessari.
0: Com podem garantir que les persones grans siguin tractades sempre des del respecte, l'autonomia i la dignitat, especialment quan necessiten suport o cures?
2: Hem d'entendre que necessitar ajuda no significa deixar de ser autònom. Una persona pot necessitar suport i continuar prenent decisions sobre la seva vida. Per això hem d'escoltar-la, preguntar-li què vol, respectar les seves preferències i donar-li la informació necessària perquè pugui participar en les decisions. En l'àmbit de les cures, és important passar de fer coses per la persona o fer-les amb la persona sempre que sigui possible. El respecte i la dignitat han de ser presents en totes les etapes de l'envelliment.

0: Sovint parlem de les persones grans des de les seves necessitats o mancances. Què aporten, en canvi, les persones grans a la nostra societat i què creieu que encara no sabem reconèixer prou?
1: Les persones grans aportem experiència, coneixements, memòria, valors i també molt de temps i dedicació als altres. Pensem, per exemple, en el suport que donem a les famílies, en el voluntariat, en les associacions o en la cura dels nets. Són aportacions molt importants, encara que moltes vegades no siguin visibles ni estiguin remunerades. Crec que encara ens costa reconèixer que les persones grans continuem aportant molt a la societat, encara que ja no treballem.
0: I l'experiència i els coneixements adquirits al llarg de la vida són un patrimoni social. Com podem aprofitar millor aquesta experiència i facilitar que es comparteixi entre generacions?
2: Doncs fomentant la creació de més espais de trobada entre generacions, per exemple a les escoles, als centres cívics, a les associacions o en projectes comunitaris. Les persones grans podem compartir experiències, oficis, coneixements, memòria històrica, mentre que les generacions més joves també ens poden aportar altres coneixements, especialment en els àmbits com la tecnologia. La clau és entendre que l'aprenentatge ha de ser bidireccional. No només les persones grans transmetem coneixements, sinó que totes les generacions podem aprendre les unes de les altres.
0: I com podem canviar la mirada sobre l'envelliment? Perquè fer-se gran no s'associï només amb dependència o vulnerabilitat, sinó també amb capacitat, experiència, aprenentatge i participació.
1: Hem de canviar la manera com parlem i representem l'envelliment. Les persones grans no som un col·lectiu homogènit i no totes vivim aquesta etapa de la mateixa manera. Cal que participem amb la societat, estudiant, treballant, fent activitats, prenent decisions, cuidant altres persones o aportant coneixements. Perquè fer-se gran no significa deixar de tenir capacitats ni projectes. Cal parlar de l'envelliment d'una manera més diversa i realista, reconeixent tant les necessitats que poden aparèixer com les capacitats i oportunitats que també existeixen.
0: I la Mercè ha participat en la filmació d'un dels vídeos de la campanya, com ja s'ha comentat abans, i també l'han entrevistada per un programa de 30 minuts que s'emetrà properament per 3CAT. Mercè, podries explicar-nos com ha sigut l'experiència d'aquesta gravació?
1: Sí, va ser molt positiva, perquè va ser com si em paressin una petita trampa. Jo no m'ho esperava i em va venir així com rodat, no? I va ser molt positiu perquè em va obrir la ment en unes situacions que jo no n'era conscient. No era conscient de què era l'edatisme i de que jo a vegades també l'havia patit, no? En petites coses, amb els nets, en fi, me va obrir la ment a tot aquest món. I m'he adonat que d'edatisme n'hi ha cada dia. Cada dia.
0: L'envelliment de la població és una realitat demogràfica que planteja nous reptes. Quines polítiques públiques considereu prioritàries per garantir una vellesa activa, segura i digna?
2: Sí, com bé dius, l'evolució demogràfica dels propers anys no deixa de ser un repte de futur. I crec que les polítiques públiques haurien de posar a les persones al centre i garantir que puguin envellir amb autonomia i qualitat de vida. És important reforçar els serveis públics i sanitaris i socials, però també apostar molt per la prevenció, la participació social, l'habitatge, la lluita contra la soledat, totes aquests vessants que ens facilitessin a l'envellir més dignament i envellir a casa. També considero molt important garantir uns serveis públics accessibles, tant presencialment com digitalment, perquè ningú quedi exclòs pels canvis tecnològics i, evidentment, cal donar suport a les persones que necessiten cures, també a les seves famílies i professionals que les proporcionen.
0: I per acabar, què hauríem de canviar com a societat perquè les persones grans no siguin només destinatàries de polítiques i serveis, sinó també protagonistes en la presa de decisions que afecten les seves vides?
1: Mira, Caldria que ens escoltéssim i comptar amb la nostra opinió abans de prendre decisions que ens afecten. Massa sovint es dissenyen serveis o polítiques pensant en les persones grans, però sense preguntar-nos què necessitem realment o què en pensem. Cal facilitar espais de participació on puguem expressar les nostres opinions, fer propostes i participar en les decisions. També hem de deixar enrere la idea que ser gran significa tenir menys capacitat per opinar o decidir. Les persones grans hem de ser considerades ciutadans amb veu pròpia.
0: Mm-hmm. I si s'hagués de resumir en una sola idea, què necessita la nostra societat per afrontar l'envelliment amb més respecte, dignitat i reconeixement? Quina seria?
2: Jo diria que d'entrada necessitem canviar la mirada sobre l'envelliment. Deixar de veure les persones grans només, no només des de les seves limitacions o necessitats, i començar a reconèixer-nos com a persones amb drets, capacitat, experiència, i que tenim molt a portar encara a la societat. Envellir forma part de la vida, i tots d'una manera o altra hi arribarem a aquesta etapa. Per això la societat que volem ha de ser inclusiva, participativa, accessible i saludable per tothom. Mm-hmm. Perquè, com bé diu el títol del programa, els drets no tenen edat.
0: Exacte. Sweet the streets I used to own. Passem ara a l'agenda. En primer lloc, hem parlat de l'1 d'octubre com el Dia Internacional de la Gent Gran, doncs a Girona hi ha un acte unitari a la Casa de Cultura a partir de les 10:30 del matí, i tothom que estigui interessat pot adreçar-se a Dipsolut o als Serveis Socials de Girona per tal de poder-hi anar i fer acte de presència i seguir tot l'acte. A Roses, què es fa, Mercè?
1: Mira, doncs el Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Roses organitza una jornada l'1 d'octubre. Inclou una excursió matinal en vaixell fins a Cadaqués, que està molt bé, és molt bonic. Uh-huh. I a la tarda un acte institucional al Teatre Municipal amb el concert del tribut d'ABBA de New Experience.
0: Molt bé. Altres activitats itinerants, hi hauria altres municipis com Castelló d'Empúries, l'Escala o Llançà, que coordinen tallers, xerrades sobre salut, caminades populars de forma conjunta, gràcies a la taula comarcal pels drets de les persones grans. I arribem al final d'aquesta conversa en què hem volgut posar en valor l'experiència i les aportacions de les persones grans, però també reflexionar sobre els prejudicis i les discriminacions que encara persisteixen per raó d'edat. Parlar d'envelliment és parlar de drets, de dignitat i de participació, i sobretot és parlar d'una societat que ens inclou a tots i a totes al llarg de totes les etapes de la nostra vida. Moltes gràcies, Dolors i Mercè, per ser aquí, per parlar-nos-en, i sobretot a totes les persones grans que amb la seva experiència, compromís i participació continuen enriquint la nostra societat. Perquè envellir és un procés de vida, no una raó per deixar de comptar. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper programa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour. Sí,

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions i benvinguts en aquest dimarts 29 de setembre.
2: Iniciem una nova edició del butlletí de Notícies. Figueres estrenarà la setmana vinent el nou servei de recollida de residus amb la substitució de més de 1.000 contenidors.
1: El Poblenou de Figueres activarà 316 places d'àrea verda i estrenarà un nou aparcament de proximitat.
2: La Federació d'Hostaleria de Girona reclama recuperar els peatges a l'AP7 davant dels problemes de trànsit i conservació.
1: Condemnada a 2 anys de presó, una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per desviar més de 4.000 euros en nòmines.
2: I el temps és de la xarxa de comunicació local, aquesta informació que ens la porta des de Llenyes Empordà en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Figueres començarà a desplegar a partir de la setmana del 5 d'octubre el nou servei de recollida de residus de la ciutat després de 25 anys amb l'actual model. El principal canvi serà la substitució progressiva de 1.043 contenidors, un procés que s'allargarà durant unes 6 setmanes. El nou sistema incorporarà per primera vegada la recollida de fracció orgànica i també contenidors específics per als olis domèstics. L'Ajuntament ha començat a repartir gratuïtament 20.000 cubells airejats de color marró i bosses compostables perquè els veïns puguin separar l'orgànica a casa. També s'estrenarà una 20ena de vehicles i es reforçarà la neteja de punts de recollida. Les àrees de contenidors passaran de 230 a 174, tot i que l'Ajuntament assegura que el 90% de la població tindrà un contenidor a menys de 300 metres de casa. El nou servei també amplia el porta-a-porta per als sectors comercials, hoteler i industrial, mentre que per als domicilis es mantindrà el sistema de contenidors oberts sense targeta i disponibles les 24 hores. El contracte del nou servei té una durada de 8 anys i un import de prop de 38,8 milions d'euros.
1: El barri del Poblenou de Figueres posarà plenament en funcionament a partir del 5 d'octubre les 316 places de la nova àrea verda, després de diverses setmanes de prova i adaptació. El sistema vol facilitar l'aparcament als residents del barri que disposaran de tarifes reduïdes i sense límit de temps. Els veïns podran estacionar per 20 cèntims al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros al trimestre. Per als no residents, els primers 15 minuts seran gratuïts i es podrà aparcar un màxim de 2 hores. La regulació funcionarà de dilluns a dissabtes a feiners de 9 del matí a 9 del vespre. Coincidint amb la posada en marxa del sistema, s'estrenarà també un nou aparcament de 25 places a la via Emporitana, davant del supermercat Espar. També serà àrea verda prioritària per als residents, tot i que podran estacionar la resta de conductors. Aquest nou pla forma part del Pla d'Aparcaments de Proximitat de Figueres, amb el qual l'Ajuntament preveu superar el miler de noves places d'estacionament fins al 2027.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama que es torni a implantar peatges a la P7. Ho ha defensat durant la celebració del Dia Mundial del Turisme celebrat al Castell de Villart, a Masarac. Escudero considera que l'autopista ha empitjorat des de l'aixecament dels peatges i assegura que actualment és una via intransitable, perillosa i bruta, amb nombroses cues, una situació que, segons afirma, perjudica la imatge turística de Catalunya. El representant dels hostalers aposta per recuperar un sistema de pagament, encara que sigui amb tarifes reduïdes, i també proposa habilitar un carril específic per als camions per intentar reduir els col·lapses. Durant la seva intervenció, Escudero també ha reclamat millores en infraestructures com l'aeroport de Girona Costa Brava i el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret. A més, ha demanat canvis en la normativa laboral per afrontar el que considera un problema creixent d'absentisme a les empreses.
1: Una ex-treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga ha acceptat una condemna de 2 anys de presó i 5 d'inhabilitació per a càrrec o feina pública per haver-se apropiat de 4.220 euros de diners municipals. La dona, que treballava temporalment als serveis econòmics del consistori, ha reconegut que entre l'agost del 2022 i el juny del 2023 va duplicar 4 nòmines de treballadors municipals i va introduir el seu propi compte bancari perquè els segons pagaments li arribessin a ella. El cas es va descobrir quan una treballadora va alertar que no havia cobrat la nòmina. Una revisió dels pagaments municipals va permetre detectar aquesta operació i altres duplicacions anteriors. La processada va retornar íntegrament els 4.220 euros, fet que ha permès aplicar-li l'atenuant de reparació del dany i arribar a un acord abans del judici amb jurat popular. La condemna no haurà d'ingressar a presó, ja que no té antecedents, amb la condició de no tornar a delinquir durant els pròxims 4 anys. La sentència és ferma.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Posem el punt i final a aquesta edició del butlletí de notícies i ho fem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local. En Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps que s'anirà regirant amb el pas de les hores. Ja tenim alguns ruixats a hores d'ara, però que són molt locals, sobretot estan fregant el Montseny o les muntanyes de les Gavarres, però serà ja aquest migdia i sobretot aquesta tarda quan arribaran fortes tempestes des del sud que acabaran escombrant gairebé tota la demarcació. Sobretot on plourà més serà cap a l'Empordà, cap al Gironès, cap a la Selva i també a la comarca del Pla de l'Estany, i quan més cap al Baix Empordà i la Selva, amb molta menys intensitat. Per tant, compta amb zones inundables, perquè aquest migdia i tarda tindrem un reguitzell de tamborinades destacables. En canvi, quan més cap a la Cerdanya, al Ripollès, aquí també alguns moments de pluja, que de fet tenim a hores d'ara, però d'una forma més local. També tindrem marge per algunes clarianes quan més cap al Pirineu. I l'ambient que no renova. No estarem parlant d'una baixada de temperatura malgrat la pluja. El que tindrem és una sensació de xafogor total, també amb una mica de mala mar. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, bona, molt bon dia.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui al Guaita volem passar revista a algunes espècies noves de peixos que mica en mica ens anem veient més per aquí al Mare Nostrum. O sigui, espècies que han anat arribant, s'hi han trobat bé, s'hi han quedat, d'altres que ja hi eren, però podríem dir que han canviat una mica casa seva, han canviat l'hàbitat, canvis que, evidentment, van lligats a aquesta pujada imparable de la temperatura de l'aigua del mar i al canvi climàtic.
1: I quins són aquestes espècies?
2: Doncs mira, espècies, o sigui, en tenim de diversos tipus, tipus, en quant d'espècies normalment s'han anomenat espècies invasores, però a mi em sembla que a vegades és un nom una mica pejoratiu, no?, d'invasores. Invasió, parlant el símil també a les nostres migracions, a les migracions humanes, no?, o els hi podríem dir simplement espècies migrants, no? Jo crec que seria un nom més adequat. I tot plegat et deia que tot era una mica per aquest mar cada cop més càlid, que provoca aquests canvis molt importants, sobretot en les aigües més costaneres, que són les que s'escalfen més ràpid, les que són més a prop de la costa. I això ens porta que també sigui més fàcil veure-ho. Si ens posem amb un top i unes ulleres, ho podrem veure una mica més. Bàsicament, aquests canvis de temperatura alteren l'estacionalitat. Estem parlant que de desestacionalitzar el turisme, però podem dir que els peixos també es desestacionalitzen. Alguns, per exemple, que només els podíem veure a l'estiu, doncs es veuen en altres èpoques de l'any, canvien les èpoques de cria, les allarguen, les comencen, això ja està canviant la temperatura, l'estacionalitat. Però també altres paràmetres com els nutrients, l'oxigen, la salinitat i els contaminants, que són bàsicament el que un augment de temperatura et pot provocar, no? Des de aigües que hi hagi una major evaporació, per tant les aigües tinguin més salinitat, que hi hagi blooms, per exemple, de creixements descontrolats d'algues, com passa a indrets del Mar Menor, que això també aporti toxicitat a les aigües, no? Turbidesa, etc. Canvis en el nutrient i canvis sobretot també en l'oxigen. El que per unes espècies podríem dir és terra hostil, per altres es converteix en una oportunitat.
1: Per tant, tots aquests canvis que ha patit el mar ens han fet canviar una mica també aquestes espècies, no?
2: Sí,
1: que hi habiten.
2: Ens ha fet canviar. I els científics ja saps que classifiquem molt les coses.
1: I tant, us encanta això de classificar.
2: Som una mica cap quadrats i si no classifiquem no sabem per on moure'ns. Doncs les hem classificat amb dos. Per una banda, les espècies lecepcianes, no són aquelles que viuen a la plaça Lesseps de Barcelona, sinó que són aquelles que han entrat a la Mediterrània a través del canal de Suez, que va ser Lesseps qui vol construir, i que provenen del Mar Roig, és a dir, un mar molt més càlid que la mar Mediterrània. Hem de calcular que el Mar Roig presenta temperatures per sobre dels 28, 29, 30, 32 graus.
1: I tant, és molt més càlid.
2: És molt més càlid. I per una altra banda, les espècies subtropicals, que són aquelles que han entrat per l'estret de Gibraltar des de latituds subtropicals africanes, és a dir, des de la costa del nord d'Àfrica, Canàries, tota aquella zona. Vale?
1: Per tant, com que són espècies acostumades ja a viure amb aigües calentes, per això ara venen cap aquí, no?
2: Exacte,
1: perquè aquestes aigües també són calentes.
2: Per això venen cap aquí. Ecològicament podríem dir que el comportament és molt similar en els dos casos, o sigui, diversos individus, que en aquest cas els pioners, en podríem dir, els exploradors, com va fer Colón a Amèrica, entren cap a nous hàbitats, tant a la Mediterrània Oriental, en el cas de les espècies lesepcianes, com a la zona més occidental per l'estret de Gibraltar, a la costa, per exemple, del Mar del Borat. Troben les condicions idònies, s'hi estableixen, augmenten les poblacions i posteriorment van avançant cap a nous territoris. La velocitat d'aquesta conquesta, podríem dir, que depèn, evidentment, de les condicions que es van trobant. Quan més ràpid és l'escalfament, més facilitats per progressar. També, quan més facilitats tenen a trobar el menjar, més facilitats per progressar. Quan menys depredadors troben, més facilitats per progressar. O sigui, depèn de diversos factors, no? No només de la temperatura de l'aigua del mar, sinó, evidentment, aquests peixos han de menjar.
1: Clar, exacte, necessiten menjar i a més necessiten sobreviure, que ningú se'ls mengin
2: vells. Anem a parlar d'espècies.
1: Som-hi.
2: Va, i ho hem dividit també amb les dues bandes, eh? Amb les dues bandes. Per una part tenim d'espècies subtropicals, que recordem que és aquelles que progressaven des del nord d'Àfrica, des d'aigües atlàntiques subtropicals, cap a l'estret de Gibraltar, entraven per l'estret i avançaven cap aquí. Tenim el fadrí, que és un làbrid, és una espècie com una juliola, una donzella, també amb hermafrodita, amb dimorfisme sexual, això vol dir que primer són femelles i després són mascles i són diferents els dos individus, que habita les aigües somes al voltant de roques i por ahí. Aquesta ja fa molts anys que ha entrat, potser fa una vintena o una trentena d'anys que ha entrat, però cada cop va progressant més i se'n veuen molt més, i el salt dels últims anys ha sigut molt espectacular, més o menys amb tub i ulleres, ha estat espectacular, si ens hi fixem, i han progressat cap al nord de la Costa Brava, cap al França, etc, cap a aigües més fredes de l'empara del Golf de Lleó.
1: Per tant, segueixen pujant, eh? No es queden només aquí, sinó que se'n van també cap al nord.
2: Segueixen pujant. Aquests són, per exemple, competència directa de les guiules, del Coris julis. Aquesta espècie es diu Thalassoma pavo, de nom científic. Un altre làbrid, una altra espècie d'aquestes també que ha pujat, el peix lloro, que hi hagi anat a Canàries i hagi menjat vieja, la vieja canària.
1: És aquest, doncs.
2: És aquest, que gastronòmicament és bo, eh? No ho podem dir. Doncs aquest és Perissoma cretense, aquesta espècie també ha anat pujant, i s'han observat fa pocs anys els primers individus ja al centre i sud de la Costa Brava.
1: Carai, per tant ja el tenim aquí aquest, eh?
2: Ah, exacte, és un peix que també té dimorfisme sexual, que són diferents les femelles que els mascles, com a tots els làbrids en general, i també l'anem veient. Les femelles són d'un color més grisaci, més verdós, i els mascles en canvi són d'un color més vermellós. A l'altre, el peix ballesta.
1: Quin és aquest?
2: Balistes capriscus. Es diu peix ballesta perquè té una espina a la part a dalt per defensar-se, que fa molt mal, que punxa molt, que si l'aixeca, si tu la tires enrere cap endallò, no es tira enrere, queda clavada com una ballesta. Has de tirar, fer falca a una subespineta que té a darrere per plegar-la.
1: Sembla que ho has provat, eh, Sergi?
2: Sí,
1: ho has provat.
2: Ho he provat. El peix ballesta també ha pujat d'aquests mars subtropicals, s'hi ha trobat molt a gust, s'està trobant molt a gust, per exemple, a Illes Balears, que les aigües estan molt més calentes, i tant la vieja com el peix ballesta, per exemple, menja molt mol·lusc. Quan entren, per exemple, això passa a Galícia, quan entren a les muscleres o als cultius d'ostres, fan destrosses. I són competència, per exemple, directa del sarso o de les orades, que també mengen mol·lusc.
1: Per tant, aquí també veiem inconvenients, que pot tenir aquesta arribada d'aquests peixos.
2: Clar, competència d'aliment. També és molt bo per menjar. Aquest el que passa que s'ha de pelar. El balistes té una pell molt aspra, molt com un fregall, s'ha de pelar aquest peix.
1: Bueno, i se li han de treure totes aquestes espines tan grosses,
2: sí,
1: que deies,
2: eh? Sí. Els Blue Runners, que no és cap pel·li d'acció, jo seria Blade Runner. Els Blue Runners, ja entrem a la família dels caràngids, és com una espècie de sorell que també ha entrat d'aquelles zones cap aquí. Un altre sorell, el sorell roncaire, que també ha entrat. Si anem, per exemple, amb els espàrids, a les famílies de les orades, dels sars i tot això, el pagre de bandes, és a dir, el pagrus auriga. Aquest també ha entrat, és una espècie molt habitual a la zona de l'estret del Gibraltar, molt bo gastronòmicament també, que pot fer mides de 5, 6, 7 quilos, allà se'n diu la urta, en el d'allò, i que també comença a progressar cap aquí. La càntara blanca també, entrem també un altre amb els pelàgics, que és la serviola de franges, la serviola fasciata. Aquí tenim la serviola d'Homerili, que és la serviola normal, la serviola que és comuna aquí, un peix que pot arribar a fer 20, 30, 40, 50 quilos, eh? Pot ser molt, molt gran. I un altre és el mero, l'enfós blanc, l'Epinepelus aeneus, que aquest és un mero també que ha anat progressant des de l'estret de Gibraltar cap al nord, i en general els meros, ja ho veurem després, que és una espècie força favorida per aquest augment de temperatura de l'aigua del mar. Els hi agraden aigües més càlides.
1: Totes aquestes eren les espècies subtropicals que ja ens han arribat cap aquí. Quines són les sapsianes?
2: Ja veurem que aquestes, les sapsianes, són més xungues. Vale? Tenim el peix lleó.
1: Ui, amb aquests noms ja comencen a semblar més agressives.
2: Pteroides milers, que és aquella espècie que estem acostumats a veure en forma zebrada als documentals dels esculls de coral del Carib, doncs aquesta ha entrat des del Mar Roig, des dels esculls de coral, i és com una, podríem dir, com una escorpa. Les espines són molt verinoses i es reprodueix molt, es propaga molt, menja molt, per tant és una espècie que creix exponencialment.
1: Que potser podrem parlar de plaga d'aquí un temps?
2: Sí. A Grècia, per exemple, ja ho estan parlant, de plaga. Mm-hmm. Grècia, comença a haver-hi forces a sud de Sicília, que són les zones on han entrat abans. Malta, allà ja estan. També es vol per menjar, hi ha gent que l'agafen, però... El peix globus, aquest el tanto, perquè aquest sí que és molt tòxic i mortal. Aquest s'ha d'anar al tanto. També és una espècie que ha entrat per al canal de, per al canal de Suez, és aquell peix que s'infla i porall. El fugu, aquell japonès que fan el menjar, que li treuen, que saben triar perquè si no tòxic, és una espècie de peix globus. Després teníem el peix conill, que seria un competidor de les salpes, és un peix herbívor, però en aquest cas que és tòxic també per menjar, no es pot menjar tampoc perquè té toxicitat, seria un competidor, seria un herbívor mediterrani, per exemple es menjaria tota la praderia de Posidònia, on aniria retallant la praderia de Posidònia. Tenim un altre que és el peix trompeta, la barracuda o l'espet de l'Índic i el sard daurat, que és un espàrid també que ha entrat, podria ser com, la, com el pagre de bandes o com un sard que també fa la competència a aquestes espècies.
1: I dius que aquesta, la majoria d'aquestes espècies ja les trobem aquí a les nostres aigües.
2: Exacte, la majoria d'espècies subtropicals, de les primeres que hem dit, ja les trobem a les nostres aigües, si fins i tot algunes d'elles ja formen part de les espècies comercials als ports i a les peixateries.
1: O sigui, ja les hem incorporat a la nostra vida quotidiana.
2: Ja les hem incorporat a la vida quotidiana i a la dieta. En canvi, les espècies lacepcianes encara no han progressat o han fet aparicions puntuals. Ara mateix, la majoria d'elles han arribat fins a les costes del centre i sud d'Itàlia, per exemple. Com hem dit, el peix lleó s'ha arribat a veure a Sicília i a Sardenya. El peix conill ha arribat a progressar fins al sud de l'Adriàtic. En canvi, el peix globus sí que ha arribat fins a la costa catalana i Balears, s'han vist exemplars puntuals, i també a les costes de Barcelona s'ha vist algun sard daurat.
1: Però hi hauria perspectiva, no?, de que aquests peixos, si l'aigua es continua escalfant, puguin arribar fins aquí.
2: Vagin arribant i vagin progressant. I més enllà de l'arribada d'aquestes espècies nouvingudes, espècies pròpies també de les nostres aigües han patit canvis de distribució, allò que dèiem canvis de casa. Degut, evidentment, a aquesta temperatura de l'aigua del mar. Canvis tant en vertical, en la columna de l'aigua, com en horitzontal, en extensió. Per exemple, la vaca serrana, que és un parent del serrà, que és una espècie pròpia de les nostres aigües, ha guanyat presència en aigües poc profundes, relegant els serrans en aigües més fondes i fresques. Això també a vegades té a veure la pressió pesquera. El mero o anfós comú també ha sortit afavorit de les aigües més càlides i en els darrers anys s'estan observant moltes cries, molts exemplars juvenils. Altres peixos, com la llampuga, el tallams, la palometa i la bacora, que són peixos pelàgics, d'aquells que fan migracions, també s'han expandit millor cap a aigües més càlides i fins i tot, com hem dit abans, han vist alterada les migracions, ja que hi ha grups que es queden tot l'any a la Mediterrània, que no migren, un cas similar al que passa amb la tonyina vermella.
1: És a dir, grups que abans sí que migraven, ara ho han deixat de fer.
2: Són residents.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Piró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
5: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fons policials de la Policia Nacional, està previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i per tant, un operatiu que encara està en marxa.
4: Gràcies, Pol, estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
6: 11 i 3, molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'Entre Hores a Ràdio Vilafant, al 107.3 de la vostra FM. I amb aquesta pluja, que de moment està començant a caure al nostre municipi de Vilafant, tot i que es preveu més intensitat de cara a les properes hores, però sobretot de cara a la tarda. Comencem, com dèiem, amb aquesta nova hora de ràdio, de música, converses i temes molt diferents, però sempre amb un mateix objectiu, que és el de descobrir, el de reflexionar i, per què no, també de passar i de compartir una molt bona estona. Avui tenim com a artista del dia a Manolo García. Amb ell escoltarem algunes de les seves cançons i també repassarem, com cada dia amb l'artista de la setmana, la seva trajectòria, la que forma part de la banda sonora de diferents generacions. Avui també parlarem de salut i de benestar amb la biòloga i especialista en PNI, Maria Fernández. Posarem el focus, com sempre, en com podem cuidar-nos una miqueta millor i entendre tot allò que passa dins el nostre organisme. Acabarem el programa amb un tema que ens desperta també els sentits, com és el formatge. Parlarem amb la Gemma Urgell, cofundadora de Xerigots, sobre la cultura del formatge artesà, el món de l'afinatge i sobretot com podem incorporar aquest producte molt més a la nostra cuina. Ho farem a partir del seu llibre Formatges, consells, secrets i receptes irresistibles, publicat per Rosa dels Vents, que ens proposa descobrir el que dèiem, que el formatge és molt més que una taula de formatges o un aperitiu. Música, salut, gastronomia, tres mirades diferents per omplir aquesta hora que comença aquí. Això és Entre Hores. Bon dia.
0: D'11 a 12, Entre Hores, Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
6: I com dèiem, avui dediquem el nostre espai musical a una de les veus més personals de la música espanyola, ni més ni menys que Manolo García. Després de la seva etapa al capdavant de l'Último de la Fila, l'any 1998 va iniciar la seva carrera en solitari amb l'àlbum Arena en los Bolsillos. D'aquell disc en surt Pájaros de Barro, una cançó que ràpidament es va convertir en una de les seves grans senyes d'identitat. Comencem amb Manolo García.

0: sense manual d'instruccions. Això és Entre Hores.
1: És biòloga i PNI, torna a estar als nostres estudis aquesta temporada a Entre Hores, Maria Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: I benvinguda.
2: Fa molta il·lusió repetir temporada.
1: Molt bé, nosaltres també. Avui me comentaves que ja entrem directes en matèria a parlar de temes potents, no?
2: M'estava pensant què podia parlar que fos actualitat i que interessés, no, als nostres oients, i jo el que em trobo molt a consulta és que em demanen molt sobre aquestes injeccions famoses que ajuden a perdre pes. I he pensat, doncs mira, no, pot ser una bona oportunitat per explicar als nostres oients en què consisteix això. És un miracle?
1: T'ho demanen, Maria, o te demanen informació?
2: Molts em comenten que el seu metge o doctor especialista ja els havia recomanat, inclús mares d'adolescents amb una mica de sobrepès que ja els havia recomanat, i em demanaven la meva opinió perquè no era una opció que els hi fes molta gràcia.
1: Val. Vull dir que aquest punt de partida d'alguna manera seria positiu, no?
2: Sí.
1: Que la gent demani informació a veure en què consisteix exactament i si és viable o no per la persona.
2: Sí, també és veritat que és un tema molt actual, que ha sortit per televisió, xarxes, se'n parla moltíssim, inclús la gent al carrer, no? Pues jo tinc una amiga o tinc un conegut, i trobo que pot ser interessant aclarir-ho.
1: Molt bé.
2: Sí? Jo donaré la informació perquè després la gent decideixi.
1: Molt bé. Estem parlant d'un nom en concret, perquè n'hi ha diverses, o estem parlant d'un producte, d'un medicament?
2: Sí, té tres noms, hi ha tres tipus, no? Un és l'Ozempic, l'altre és el Wegovy i l'altre és el Mounjaro, no? Són aquests noms tan raros. Tenen algunes diferències entre ells, però parlaré del que tenen en comú, no? El denominador comú d'aquest fàrmac és que actua sobre el receptor GLP-1.
1: I això traduït, Maria?
2: Sí, ja sé que són noms raros, eh? Però la meva feina avui serà intentar explicar-ho d'una manera molt senzilla. Ho intentarem, Mercè, si no em dius, Maria, no s'està entenent res.
1: No, jo t'ho dic, tranquil·la.
2: Vinga, comencem. Actua sobre el receptor GLP-1, doncs què és el GLP-1?
1: Exacte.
2: No? Vale. És interessant perquè el GLP-1 és una hormona que tenim tots de manera natural, que ja el fabrica el nostre cos. Per tant, què fa? Anem primer aquí. Quan nosaltres mengem, no? El menjar arriba a l'intestí, i l'intestí hi ha unes cèl·lules molt especialitzades que alliberen aquest GLP-1. Aquest GLP-1 és una hormona missatgera, és una comunicadora del cos. Llavors jo he pensat aquest exemple, Mercè. L'intestí, quan entra, quan està en contacte amb el menjar que hem menjat, allibera claus. O sigui que el GLP-1, imaginem-nos tots que són claus, claus missatgeres, i aquestes claus viatgen en sang buscant els panys per obrir. Sí? Per enviar una informació, és un missatge, sí? Així potser s'entén. Llavors el GLP-1 són aquestes claus que viatgen en sang i arriben o van a buscar els seus panys. Un pany està en el pàncreas, l'altre a l'estómac, l'altre al cervell, són els més importants, també n'hi ha més, eh? Llavors què fa aquesta clau, què fa aquest GLP-1? Doncs el pàncreas li diu, pàncreas, està entrant menjar, allibera més insulina, perquè la insulina ja sabem que treu el sucre de la sang, no? I l'emmagatzema. Va a l'estómac i li diu, estómac, està entrant menjar, buida't lentament perquè així donarà més sensació de sacietat i la persona menjarà menys. I també va al cervell, i aquesta clau al cervell li
1: diu... El cervell és el segon estómac, no?
2: També està ben dit així, sí.
1: Que està com bastant relacionat.
2: Exacte. Llavors li diu al cervell, cervell, està entrant menjar, deixa de demanar menjar, deixa de dir tinc gana i comença a dir que estàs tip. Super interessant, perquè això ho fa el cos, ja no estic parlant del fàrmac, eh? Això ho fa el cos de manera fisiològic, de manera natural. Quan tot treballa bé, la persona menja, o sigui, primer que hi ha gana, la sensació de gana, diu, ostres, tinc gana, mengem. La persona menja, el menjar arriba a l'intestí i l'intestí allibera aquestes claus, que són aquest GLP-1, que va en sang circulant pel cos, obrint aquestes portes amb quin missatge final? Estem tips, para de menjar. Per tant, és una passada. O sigui, el cos ho té tot pensat. Primer, senyal de gana, i quan veu que la persona menja, activa tots els missatges de estem tips, para de menjar.
1: De manera automàtica,
2: de
1: no hem de fer
2: res. Automàtica.
1: És molt llest, el cos.
2: Per tant, quan la persona no té cap problema, ni metabòlic, o sigui, quan la persona gaudeix de salut i manté el seu pes, què vol dir? Que aquests sistemes funcionen. Sí? perquè tu menges el que el cos necessita i després activa tots aquests mecanismes per dir para de menjar. Sí? Estem tips. Això els nens ho controlen molt bé. Què passa? Que després la vida es complica, no? Hi ha estrès, hi ha angoixa, hi ha ansietat, mengem doncs, per tristesa, mengem per celebrar,
1: ràpid.
2: Mengem
1: ràpid,
2: sense mastegar, llavors ens estem carregant tots aquests sistemes de sacietat, no? I tot això s'enlenteix. Òbviament, si no hi ha cap malaltia, es pot revertir, eh? Però què han fet amb aquest fàrmac? Està molt ben pensat, no és que jo estigui a favor plenament, però està molt ben pensat perquè han utilitzat aquesta via que ja té el cos de manera natural, sí, per fer més èmfasi. Per tant, què fa aquest fàrmac quan tu et punxes?
1: Li envia doncs, totes aquestes senyals.
2: Són claus, no? Cada cop que et punxes estàs afegint més claus per obrir totes aquestes senyals de sacietat. Sí? Per tant, què nota la persona quan es punxa? Menys gana. Per què? Perquè el pàncreas allibera més insulina, l'estómac queda ple i costa molt més que es buidi, el cervell li està dient para de demanar gana, estem tips, això constantment perquè són injeccions. De manera que perpetua aquesta senyal natural del cos i funciona, funciona molt bé perquè la persona perd molt pes.
1: Una pregunta, Maria, aquest fàrmac no està destinat a això, no? Que jo tingui entès? És que aquest... jo vaig una mica perduda i suposo que els nostres oients també.
2: Clar.
1: S'ha utilitzat perquè han vist que donaven aquests resultats.
2: Exacte.
1: Però no està destinat per aquesta finalitat.
2: Com tots els fàrmacs estan destinats a ajudar a revertir o millorar patologies. O sigui, si és un fàrmac hi ha d'haver una patologia darrere. Sobretot quina? Diabetis. Està molt encarat ajudar a persones amb diabetis. Per què? Perquè una d'aquestes claus ajuda el pàncreas a alliberar aquesta insulina. Per tant, ajuda la persona a reduir aquest sucre en sang. Està molt pensat en diabetis i problemes metabòlics, que inclou doncs, aquest, el sucre en sang. Però com que veuen que funciona també per perdre pes, aquí molta gent que no té aquestes patologies s'estan unint al carro, no?
1: Clar, però tot això, a la curta o a la llarga, pot donar molts problemes de salut? O no? Si la gent no s'ho està prenent per aquesta finalitat.
2: Clar, aquí, primer de tot, aquí va indicat a problemes metabòlics com diabetis, obesitats importants que ja tenen problemes metabòlics associats i que altres estratègies no els hi havia funcionat, no ha de ser la primera opció.
1: Clar.
2: Cosa que conec molta gent que ja se'ls ha plantejat com a primera opció. I amb adolescents, que això a mi
1: amb adolescents.
2: Xoca. Amb adolescents amb una mica de sobrepès, la primera opció és aquesta, que ara parlarem, de,
1: sí, sí.
2: Perquè vull que reflexioneu. Llavors, sempre tenint en compte que ha d'estar pautat per un metge i hi ha d'haver una patologia darrere. Vale. El que em deies, efectes secundaris, com tots els fàrmacs, no? té uns efectes secundaris. Quins efectes secundaris podem trobar aquí? Doncs com que obre totes aquestes claus i sobretot la majoria està en sistema digestiu, doncs problemes digestius. Perquè si estic dient que hi haurà un buidament d'estómac més lent, doncs aquella sensació de tipor, de sacietat constant, nàusea, refluxe, problemes intestinals, ara vaig amb diarrea, ara vaig amb restrenyiment, o distensió abdominal, sobretot malestar digestiu, perquè t'està modificant moltes vies de senyalització del digestiu, eh? Però no només això, sinó que com que no tens gana, menges molt menys, clar que t'estàs aprimant, però perquè no menges? Llavors també pots notar aquests símptomes de debilitat, de fatiga, mal de cap, esgotament,
1: mental,
2: inclús d'apatia, perquè el menjar ens dona plaer. Sí, jo és aquella persona que mai té gana, al final és una sensació de... d'apatia, no? Una mica de depressió, perquè això m'ha mantingut en el temps, no el primer mes, però m'ha mantingut en el temps, és una sensació de... Sí, s'entén aquest concepte?
1: Uh-huh.
2: Però funciona. O sigui, el missatge de ser no és un miracle i no és un quemagrassa, que això també m'ho diu molta gent. Diu, ostres, aquestes injeccions són quemagrassa, no cremen el greix. Què fan? Com he explicat, obren totes aquestes portetes perquè el cor rebi la senyal de sacietat. Per tant, l'objectiu final és que tu mengis menys. Sí, no crema el greix. Tu el greix el perdràs perquè, com que no menges, el teu cos utilitzarà aquest greix acumulat per tenir energia. Sí, però no és un quemagrassa. Per tant, no és un fàrmac miracle quemagrassa, però tampoc és el dimoni, perquè trobo que està molt ben trobat i que pot ajudar a persones amb una patologia en què ja no tenien més eines. Per tant, és una eina més, però ha d'estar molt ben indicada i en persones concretes. Sí, per tant, no és tot negatiu o no... No vull transmetre un missatge tot negatiu, eh? Vull dir, trobo que està molt ben pensat utilitzar aquest mecanisme que té el cos de manera natural, insisteixo, perquè aquestes claus ja les té, però doncs, activant-les des de fora, eh?
1: Maria, quan els expliques això als teus pacients, què diuen? que els hi arriba, perquè clar, perquè alguns poden dir sí, sí, molt bé, però jo estic com estic i necessito alguna cosa ja que vagi directa a resoldre'm aquest tema i on vull veure bé.
2: Aquí la pregunta que em fan molts és, vale, això ho entenc, però quan deixi de punxar-me, què passarà?
1: L'efecte rebot.
2: Què passarà? Jo aquí ho deixo a l'aire. Si aquestes punxades el que fan és entrar dins del cos moltes claus per donar-nos sacietat, si la persona no ha canviat res més del seu estil de vida, quan deixi de punxar-se, què passarà? No cal ser un gran metge per entendre això, eh? Què passarà? Pues que el cos tornarà al seu sistema de regulació i tornarà la gana. Sí, tots aquests missatges de sacietat marxaran i tornarà la seva gana d'abans. Si no hi ha hagut cap canvi d'hàbits amb tot aquest procés, la persona tornarà al punt d'inici. El punt d'inici quin és? Menjarà el que menjava abans i el pes tornarà, perquè hi ha molts estudis que ho demostren, eh?
1: Però hi ha persones que diuen, és que ja ho he intentat tot, ja ho he fet tot i continuo igual.
2: I també s'hauria de veure què vol dir
1: clar,
2: fet de tot, eh?
1: Clar.
2: Perquè si no li funciona, doncs poder s'ha de mirar una mica més
1: seria...
2: des de la meva visió integrativa,
1: clar,
2: ajudar-lo des de més punts, no?
1: Aquest seria un altre tema, sí,
2: sí, sí. He fet de tot, sé, tota la vida he fet dieta i no m'aprimo, bueno, perquè potser no és només la dieta el que hem de tocar, o no has fet la dieta adequada per tu, potser també has d'afegir més exercici, potser has de millorar el descans, no? Potser hem de reduir aquesta angoixa, hi ha molts punts a tocar, eh?
1: És tot, ja, treball,
2: és tot un treball,
1: clar.
2: I no tothom té ganes de fer aquest treball. És molt més fàcil la punxada i no tenir gana,
1: clar.
2: Sí? Però el que està clar és que la que deixis de punxar-te, tot tornarà. Llavors, les persones que per patologia s'estan punxant, el missatge que jo els hi transmetria seria: aprofiteu, no?, aquesta finestra que teniu, aquestes claus que us estan ajudant a no tenir gana, per fer canvis, per instaurar canvis molt importants, perquè a la que deixis la medicació tu ja tinguis una base.
1: Sí, perquè si no, no servirà absolutament de res,
2: servirà,
1: no?
2: De res.
1: Que t'estiguis punxant per punxar.
2: I l'altra cosa important, es perd pes molt ràpid, però no vol dir que perdis greix només. Quan es perd pes, què perds? Greix, múscul, no? Massa magra, es perd tot, aigua. No és només el greix. Per tant, aquí un dels principals problemes és que la persona també perd un tant per cent de múscul molt important. Llavors aquí, encara amb aquesta reflexió de dir, vale, m'estic punxant per perdre pes, però més important, fer exercici perquè aquesta pèrdua de pes, ai, de múscul, no sigui tan exagerada, perquè el múscul és un òrgan. No només és el
1: múscul
2: físic, no? Ensenyo aquí els abdominals. És un òrgan que també envia informació, també té claus que envia missatges al cos. Sí, és un òrgan. Llavors el problema principal és que no només es perd greix, sinó que es perd aquest múscul. I això és el que s'ha d'intentar mantenir amb els bons hàbits, amb una alimentació rica en proteïna, amb aquest exercici, mentre s'estan posant aquestes injeccions.
1: No sé si hauríem d'afegir alguna cosa més al voltant d'aquest tema, a banda de recomanar que ens posem en mans de professionals, que és la nostra salut, que no podem jugar amb aquestes coses, que tot acaba passant factura, que hi ha mitjans, com bé deies, Maria, vull dir que parlem amb un bon professional que ens pugui assessorar, veure quin és el millor pla que s'adapti a les seves necessitats i tirar per aquí.
2: Recordar, no?, que les injeccions no són salut. Poden ajudar aquelles persones que tenen malaltia, però al final el que ens donarà salut són els bons hàbits, i és tot el que tu fas en el teu dia a dia. Això sí que té una repercussió molt directa amb la teva salut.
1: Si hi ha algú que ens estigui escoltant, Maria, a banda d'aquesta recomanació, i que digui, mira, doncs jo vull anar a parlar amb la Maria perquè sap de què parla i vull donar a conèixer una miqueta la meva situació perquè em pugui ajudar, a on et poden veure, trobar, consultar?
2: Jo tinc consulta aquí a Figueres, a la plaça de l'Ajuntament, també estic a Girona un dia a la setmana, i si no, online. Em poden trobar, tinc web, a mariapni.com, i si no, Instagram, mariaconsultapni.
1: Maria Fernández, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta estoneta i en aquesta nova temporada de Entre Hores a Ràdio Vilafant. Moltíssimes gràcies.
2: Tot
1: bon dia.
2: Tot un plaer. Adéu.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, a
2: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Entre hores, amb Mercè Munt.
6: 4 minuts, arribarem ja a 11:45 d'aquest matí i continuem amb una altra cançó de l'etapa en solitari de Manolo García. Carbón y Ramas Secas forma part també de l'àlbum Arena en los Bolsillos, un disc que va demostrar que el músic podia continuar la seva trajectòria amb una identitat pròpia després de l'èxit de l'Último de la Fila. Una cançó que combina poesia, sensibilitat i aquella manera tan característica de cantar de Manolo García i que ja sona de fons i en directe.

0: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Entre hores, entre música, persones i històries.
2: Hombre, Ferran!
3: Hombre, Jaume! Molt bé. L'altre dia, saps que vam fer hummus?
2: Sí.
3: No t'imagines la quantitat d'hummus que vaig menjar?
2: Oh, se'm van pujar els hummus.
3: Sí, sí, sí, va ser una cosa que...
2: I avui què fem?
3: Avui farem confitura de figues.
2: Oh, que bo!
3: Oh, és una cosa delicadeta.
2: Sí, sí, sí.
3: Els plats de carn, sobretot. Allò que tens un bistec. Ah, quina tristor, bistec aquí. No, posem-li una salseta bona.
2: Tota confitura de figues. Això deu ser complicat, no?
3: No, és molt fàcil.
2: No?
3: Molt fàcil.
2: Deixa'm dir que segurament necessitem figues per fer això.
3: Sí.
2: Sí,
3: sí, sí, sí, sí, sí, sí. I no poques, un quilo.
2: Què dius ara?
3: Sí, sobretot ens aniran bé les de pell negra.
2: Sí?
3: Allò que és bé, bé, negra, negra, negra. Que estiguin madures, però que no es desfaixin.
2: Exacte.
3: Ni molt dures, ni molt desfetes. Maduretes.
2: Maduretes.
3: D'acord?

0: un quilogram de figues, 800 grams de sucre,
1: sí,
0: una llimona,
1: sí,
0: 8 fulles de llorer,
1: ja les tinc aquí,
0: i un quart de litre d'aigua.
1: Molt, un momentet. Vinga, molt bé, ja ho tenim.
0: Comencem, com sempre, netejant,
1: sí,
0: en aquest cas, les figues.
1: Netegem les figues.
0: Tallem les cues,
1: sí,
0: i les dividim en unes 8 parts.
1: Sí, senyor.
0: Aproximadament. Fem un almíbar. Sabem,
1: sí,
0: fer almíbar? Sabem, no, fer almíbar?
1: No.
0: És molt fàcil. Posem l'aigua,
1: sí,
0: que hem dit, aquest quart de litre d'aigua, a bullir, i el sucre, els 800 grams de sucre. Molt sucre.
1: Sí,
0: perquè,
1: clar,
0: farem almíbar.
1: Ah.
0: No fem...
1: No estarà salada l'almíbar.
0: No, clar, ha d'estar dolç, d'acord? Quan comenci a tenir una mica de consistència,
1: sí,
0: perquè al bullir el sucre s'anirà com fent així de fiscós, quan ja hagi agafat consistència, i afegim les figues, el suc de la llimona i les fulles de llorer.
1: Sí, senyor.
0: D'acord? Ho fem bullir a foc alt.
1: Foc alt? Bueno, tot el que dongui el càmping gas, també, oi?
0: El màxim.
1: El càmping gas està acabant.
0: Posa el turbo del càmping gas.
1: Vinga, el turbo.
0: El turbo. I ho anem remenant, sempre remenant. Remeno jo.
1: Remena tu, remena tu. Home, ja no, ara, tu.
0: Vinga, remeno jo. Quan la temperatura... Ai, m'estic cansant ara.
1: Amigo.
0: Doncs quan la temperatura ja sigui allò bé...
1: Sí?
0: Si teniu per mesurar la temperatura, estaria bé que estigués a 105 graus.
1: Quasi que...
0: Ni 104 ni 106.
1: Mira, saps què? A vista, tu. Com bulli, com surti les bombolletes, una mica més.
0: Com s'ha de fer? S'ha de fer amb el foc molt alt, oi?
1: Sí.
0: I remenar. Ja està.
1: Ja està.
0: Ja serà aproximadament aquests 105 graus.
1: Sí que t'ha sortit bé, que no és el primer cop que ho fas, això, eh?
0: No, és el primer.
1: Ah, molt bé.
0: Sí. Doncs quan ja estigui així bé, portem una estona remenant, s'hagi barrejat tot bé, que dius, oh, és maco això.
1: Com ho tens ara?
0: Ja ho tenim llest.
1: Ja està?
0: Sí.
1: Ja hem fet l'almíbar?
0: Sí. Sobretot, que no quedi molt líquida.
1: No.
0: Què? Que no quedi molt líquid,
1: no,
0: ni molt sòlid. Allò que ja costa de remenar, quina, no, pasterada. Ja no serveix de res. No serveix per fer salsa. De gust estarà molt bo.
1: Sí. Però seria un torró, un torró de...
0: Sí, seria un torró, o podríeu fer servir de ciment per fer una paret nova que és vostra.
1: Exacte, molt bé.
0: Podeu anar llepant, que també amb aquest costet...
1: Amb aquell costet ens llepa la paret.
0: Tenim una paret de confitura de figa. Doncs quan ja ho tenim així, agafem... Atenció, us vaig donar un truc.
1: Atenció.
0: Us donarem un truc perquè aquesta confitura es duri un any.
1: Què dius ara?
0: Si no us l'heu menjat abans, clar.
1: Oh, evidentment.
0: Però si us l'heu menjat no durarà res. Agafeu pots de vidre, d'acord? I el pot, només el pot,
1: sí,
0: el bany maria...
1: Sí, només el pot?
0: Només el pot, el bany maria, que és que l'aigua ja bull,
1: sí,
0: 2-3 minuts.
1: Ah, 2-3 minuts. No toqueu el pot de vidre amb els dits, perquè
0: no,
1: el vidre és conductor i us cremareu.
0: No, no, els pots tapats.
1: Ah, amigo.
0: D'acord? Tapats amb el seu tap corresponent.
1: Agafeu unes pinces perquè ens fotrem una cremada.
0: Sí, sí, sí, llavors, quan ja està bullint, els traiem,
1: sí,
0: podeu fer servir això, unes pinces, un drap de la cuina, una manopla, de silicona.
1: M'encanta les manoples.
0: I els traiem, d'acord? Els obrim, tirem la confitura de figues a dins,
1: sí,
0: deixem més o menys un centímetre d'aire,
1: sí,
0: no, que no arribi a dalt del cot del tap,
1: no, evidentment.
0: El tanquem, si volem podem posar una fulla de llorer,
1: sí,
0: perquè li
1: dona
0: gust, o si no, no li posem.
1: No, no, no li posis, no.
0: D'acord? El tanquem bé, i així pot durar un any.
1: Un any?
0: Un any.
1: Pues prenc que refredi, ho pot,
0: sí,
1: si ho deixem a la nevera,
0: o
1: ho deixem
0: no
1: allà
0: cal
1: fora.
0: O no, no esperem que es refredi el pot.
1: Ah, posem-lo.
0: Tireu-ho dins, tanquem-lo,
1: prenent
0: la precaució de no cremar-nos, i així dura un any.
1: I ho podem posar allà al rebost.
0: Al rebost.
1: Aquesta confitura que hi ha aquí la vaig fer jo fa 8 anys.
0: Recordes quan ens vam casar?
1: Sí.
0: Sí, doncs ara que ens jubilem,
1: sí,
0: aprofitaré per menjar la confitura.
1: Molt bé.
0: Doncs ja està, molt
1: fàcil. Vinga, Ferran, que vagi bé.
0: Apa, adiós.
1: Au, adéu.
2: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: No és una hora més, és Entrades. I continuem en directe a Ràdio Vilafant. Entre hores, com dèiem, avui parlem d'un producte que cada vegada coneixem més i valorem més, com és el formatge artesà. A Catalunya tenim cada cop més formatgeries, més botigues especialitzades i més cultura del formatge, però encara ens queda un pas: incorporar-lo molt més a la nostra cuina al dia a dia. Precisament això proposa el nou llibre de Xerigots, Descobrir el formatge i molt més, que és una taula de formatges o un aperitiu, i que també pot ser un gran protagonista a la cuina. Avui intentarem parlar amb la Gemma Urgell, cofundadora de Xerigots, un projecte dedicat a la selecció, l'afinatge i la divulgació del formatge artesà. No sé si podem parlar amb ella. Gemma, bon dia i benvinguda a Introres.
8: Hola, molt bon dia. Què tal? Gràcies per convidar-nos.
7: Gràcies a tu per poder estar amb nosaltres. Quan parleu de Xerigots, parleu d'afinar un formatge. Això què vol dir? Què significa exactament? I què pot arribar a canviar un formatge durant tot aquest procés?
8: Bueno, afinar un formatge és una tasca que, per exemple, en països més formatgers com ara França, té lloc molt sovint. És una professió que existeix allà ja de fa molt de temps, i el que fa, doncs, és seleccionar formatges directament des dels formatgers acabats d'elaborar, i després, doncs, amb aquell formatge l'acaba de madurar o li fa segons quins processos, tal com la seva clientela o els seus clients volen. I aquesta és, doncs, aquesta tasca d'afinador, doncs posar el formatge al punt òptim de consum segons cada un dels seus clients. Per exemple, doncs, a França el formatger ven el seu formatge que elabora, doncs, al seu mercat més local, però a l'hora de vendre a París o a Lió o amb alguna altra població, doncs el que fa és que dona aquest formatge amb els afinadors perquè siguin ells, doncs, qui el venguin acabat, doncs, ja d'una manera concreta segons els seus clients.
7: Molt bé. Una de les idees del llibre és que encara no sabem prou bé cuinar amb el formatge. Per què creus que a Catalunya encara ens costa incorporar-lo com a ingredient habitual de la nostra cuina, Gemma?
8: Doncs perquè la nostra cuina, la cuina catalana, doncs el formatge no el té inclòs, no? Per exemple, doncs, més enllà, doncs, dels gratinats, del formatge gratinat que et pots trobar als canelons o amb els macarrons, el formatge o el mel i mató, més enllà, doncs, d'aquests plats, el formatge no hi és, no? I això, doncs, a diferència d'altres països com potser Grècia, Itàlia o França, doncs tenen receptes, o Suïssa, tenen receptes on el formatge és un element, un aliment o un producte molt, molt important. El que fem, doncs, amb aquest llibre és el que hem vingut fent també, doncs, des que va néixer Xerigots fa 15 anys, doncs intentar que els restauradors treballin també el formatge dins de la cuina, i en aquest cas, doncs, poder traslladar aquestes receptes que molts restaurants han fet, o que també inclús nosaltres els hi ensenyàvem o hem fet conjuntament amb molts restauradors, doncs, perquè també ho feu a casa amb formatge.
7: I creus que mica en mica ho esteu aconseguint, que s'inclogui dins els restaurants i també a casa, o va de manera com molt lenta encara?
8: Bueno, per començar, el formatge al nostre país no és que siguem un país amb una cultura molt, molt formatgera. De fet, s'ha anat forjant aquests últims 15-20 anys. Per tant, doncs, hi ha hagut molt de camí, hem fet molt de camí per difondre la cultura del formatge i per incloure el formatge.

0: aquest formatge també entri a dins de la cuina i sigui un producte més, igual doncs, que tenim la peix o el carn o les verdures, doncs per què no poder cuinar també amb formatge.
1: Hi ha una frase que també m'ha cridat molt l'atenció, que diu: cuinar amb formatge és molt més que fondre'l. Quines són les possibilitats que més desconeixem amb tota aquesta gran varietat de formatge? Perquè imagino que uns funcionen millor que altres, no?
0: Sí, la gràcia del formatge és que és un producte molt versàtil i que existeixen diferents formes d'elaboració del formatge, i ens podem trobar formatges que són ideals doncs, per plats de l'aperitiu, o ideals per primer plats, per segons plats, per postres, i aquí trobem receptes doncs, des de formatges, el clàssic formatge ratllat a sobre d'alguna recepta concreta, a formatges que s'han barrejat amb altres formatges, a formatges doncs, que s'ha fet una mica de fusió també doncs, amb un crema de llet o amb altre producte per suavitzar-lo una mica, però que ens dona, com que és un producte tan divers i que hi ha tants tipus diferents de formatge, doncs també ens permet que sigui un producte molt versàtil a la cuina i que el puguem fer servir en diferents elaboracions.
1: El llibre també recupera els plats potser més coneguts, com la fondue o la raclette, però també proposeu receptes amb formatges artesans catalans.
0: Sí, de fet, aquí hem fet una feina important per intentar incloure el màxim de formatges catalans en aquestes receptes, perquè molt sovint, com que en aquestes cuines, doncs la cuina francesa o la cuina suïssa feien ús doncs, de formatge, ràpidament doncs, ens ve el parmesà, o ens ve l'emmental, o ens ve el gruyer, o ens ve el comté, per fer-lo servir en la cuina, no? Però aquí el que hem fet ha sigut buscar altres formatges però elaborats al nostre país que també es podrien incloure doncs, aquí a la cuina. Llavors hem fet aquesta feina de barrejar-la en formatges.
1: Com et deia fa un momentet, no tots els formatges serveixen per a tot. Quan anem a comprar un formatge per cuinar, què és el que creus que hauríem de tenir en compte i que hauríem de mirar i tenir molt clar?
0: Bé, primer també és important la quantitat de formatge que necessitarem, per això doncs, les receptes també us diuen una mica doncs, el número de persones i tal, i la quantitat de formatge. També és important doncs, veure si és un formatge artesà, sempre apostem per formatges artesans, no formatges industrials, això es veu ràpidament. Formatge artesà és aquell que ens podem menjar la crosta sense problema, quan és industrial és aquell que sembla més aviat plàstic amb la crosta, doncs, que té una mica de cera o inclús... Bueno, el plàstic aquest o la cera o el que sigui. Uh-huh. Llavors, per tant, aquest seria un requeriment que considero important, però a partir d'aquí deixeu-vos també assessorar per la botiga o per la persona que hi ha darrere el mostrador, que us pugui també doncs, orientar segons el tipus de formatge. També, evidentment, doncs, les receptes amb un formatge de cabra, doncs intenteu que sigui també un formatge de cabra o d'ovella o d'un tipus d'elaboració concret.
1: Vosaltres treballeu molt directament, no?, amb formatgers artesans?
0: Sí, sí, treballem amb formatgers artesans de tota Europa, sí.
1: De tota Europa?
0: Sí, sí, de catalans, però també en altres països.
1: Uh-huh. Al llibre, com dèiem, hi participen també restaurants, cuiners i pastissers. No sé si us han descobert alguna cosa que vosaltres mateixos no esperàveu entorn a aquest món formatger, Gemma.
0: La veritat és que ha sigut molt interessant doncs, també comptar amb, a part de les receptes pròpies que hem anat fent aquest temps juntament doncs, amb el Roderic, que era un professor de l'Escola de Cuina de Sitges que ens donava sempre un cop de mà a l'hora d'investigar doncs, com cuinar segons quins formatges. Hem treballat també amb restauradors i ens ha sorprès molt, per exemple, doncs, que el peix, que sembla un producte que no el puguem pas barrejar amb formatge, doncs funciona molt bé, com un wrap, no?, que ens proposen doncs, el restaurant Deliranto aquí al llibre, o també unes espardenyes, per exemple, també doncs, amb formatge, en aquest cas formatge paiolló i botifarrós, i un mar i muntanya ben particular, que ens ofereixen també el restaurant Cala Eulàlia de Tarragona. Però sí, sí, hi ha coses sorprenents, també inclús una quesadilla amb aquell embotit típic del Pallars, vull dir, trobem coses curioses, clàssiques també, com també hi haurà la clàssica tartiflet, que és aquest plat tan francès, o la fondue, però també trobem plats que, fins i tot hi ha un capipota amb formatge, vull dir que és particular, ens han sorprès, sí, algunes receptes, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. De quantes receptes estem parlant que conté el vostre llibre?
0: El llibre en té 37 de receptes.
1: Ha sigut 37. Fàcil fer aquesta selecció de receptes?
0: Bueno, fàcil no ha sigut, perquè la veritat és que n'hem anat recuperant.

0: pilant bastantes, és l'hora de triar doncs, què ens posem en cada lloc, però ens ha servit també el fet de trobar receptes, no sé, quan vam començar el llibre, però ostres, tenim pocs primers plats, donem-li una mica la volta o busquem, o pocs busquem amb el peix que podem fer i llavors parlar doncs, amb restauradors que ens han ajudat i a partir d'aquí doncs, fer tot aquest 37 receptes, però que com deia, doncs, en trobarem receptes de l'aperitiu, el primer plat, un plat a les postres i també en format més informal com són els sàndwiches o les hamburgueses i de més.
1: Si nosaltres ara mateix, no sé, jo per exemple o algun dels oients que ens està escoltant a casa seva o on sigui diu, obre la nevera, té un tros de formatge artesà però no som especialment hàbils a la cuina, quin seria el vostre consell perquè comencem a experimentar una miqueta sense complicar-nos tampoc gaire la vida, sense ser experts, com deia.
0: Bueno, podries jugar per exemple amb aquest formatge en una amanida, no? Que per exemple doncs, és un element també com molt versàtil, tenim, sí. Doncs, amb amanida o amb productes, ara, per exemple que hi ha les figues, doncs és ideal una amanida amb figues amb algun tros de formatge tallat a trossets o inclús si tenim formatge blau pot ser espectacular, però també aquest formatge depèn del tipus de formatge que sigui, si el fonem o li fem un ratllat a sobre d'algun arròs o d'alguna carn també funciona molt i molt bé. Vull dir, és també fugir una mica de les típiques salses de formatge o salsa rocafort, no? Perquè a vegades el formatge mateix no necessita tampoc que el, no? que l'aigualim o que el fem molt bé segons de quina manera i el podem fer servir doncs, tal i com és.
1: Gemma, després de tants anys envoltada de formatges, encara hi ha algun que et faci il·lusió descobrir o tastar i que n'hi hagi algun que no falti mai a casa teva?
0: Ui,
1: difícil, eh?
0: Fet, és difícil perquè de fet en tinc molts que m'agraden molt, però molt sovint aquells formatges, i això també doncs, animo a la gent a fer-ho, molt sovint els formatges que més bon record en tinc o que més m'agraden són aquells que també he pogut arribar a conèixer qui l'ha elaborat o el paisatge en el qual s'ha dut a terme, no? Per exemple, no? Un formatge que m'agrada moltíssim és un Fontina, que és un formatge de la Vall d'Aosta, perquè em recordo un viatge molt xulo que vaig fer allà i vaig poder parlar doncs, amb els formatgers que l'elaboraven i tal, i és com aquell formatge que tens allà idealitzat, però també molts altres formatges aquest estiu, per exemple, formatges de Paiollo, perquè també vaig a la zona de Cadis i conèixer, vull dir, recomano molt això, de consumir formatge quan viatgem, doncs també investigar una mica sobre aquell territori, perquè segur que es fan formatges molt i molt bons.
1: Ja ens has comentat que si tenim un trosset de formatge per la nevera podem fer aquest tipus de manera que ens has recomanat, però no sé si ara et vindria al cap alguna recepta d'aquestes fàcils amb formatge que ens poguessis recomanar.
0: Ai, a veure, espera, és que
1: clar, hi ha tantes, no?, entre les 37 del llibre i les que no hi heu inclòs, ara et poso aquí amb un compromís.
0: Sí, però per exemple, ara aquest estiu a casa, per exemple, el que ha triomfat molt és una... amb el formatge Garrotxa, que és un formatge de clàssic català, és un formatge de llet de cabra. Nosaltres el que hem fet amb aquest formatge ha sigut amb una cassola i amb un rajolet de llet evaporitzada, tallat a trossets d'aquest formatge, l'hem desfet i ens ha quedat com una crema, i amb aquesta crema la podem fer com els tres gustos, amb tres recipients diferents, i hem posat doncs, amb una cullerada de curri, amb una altra una cullerada d'oli de cacauet. Wow. I amb una altra hi vam posar una mica de pebre vermell, així un toc fumat, i no deixa de ser doncs, un formatge això, no?, per dipear, no?, que diuen, per sucar. Sí. No? Llavors, doncs, amb api o amb pastanaga, és una crema de formatge superxula i ens dona doncs, aquests tres gustos diferents amb una mateixa base, que és la crema de formatge Garrotxa. És una de les receptes, per exemple, que està aquí al llibre i que és molt fàcil de fer, només cal això que quedi com bastant cremós el formatge i ja està.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea i amb aquesta proposta de totes les que oferiu al llibre, i això també va molt a gustos i depèn del moment i de l'època de l'any també, no?, que pot influir.
0: Exacte, ara us he dit una així com més fresqueta, però clar, avui amb aquest dia de pluja, ja. No sé si està plovent molt, potser ens aniria més de gust una altra cosa una miqueta més calenteta. Però sí, de fet trobareu receptes per qualsevol època de l'any i també hi ha molta, molta amanida, molt cosa fresca, però també hi ha coses contundents i plats principals, com fins i tot un capipot amb samfaina, crema de formatge manchego i blau del Pirineu, per exemple, que això també és una cosa bastant contundent.
1: Els que som amants del formatge ens estàs fent venir aquí salivera i gana d'almenys poder tastar ara mateix un bocinet, no?, de cadascun d'aquests que ens has anomenat. Gemma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en directe a Ràdio Vilafant a Entre Hores, i recomanem, doncs, des de l'editorial Rosa dels Vents, el vostre llibre, Xerigots, formatges, consells, secrets i receptes irresistibles.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: D'11 a 12, Entre Hores, Ràdio Vilafant, 107.3 FM. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Entre Hores, una hora per compartir.
1: I ara recuperem
2: 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Que me'n vaig, que me'n vaig, que és que tinc moltes ganes d'escoltar Nunca el tiempo es perdido. Deia que recuperem ara un tema que dona nom al segon disc en solitari de Manolo García, publicat l'any 2001. Nunca el tiempo es perdido, una cançó que reivindica el valor de tot allò que estem vivint, fins i tot aquelles experiències que en un moment determinat poden semblar errors o temps perdut. Una filosofia vital convertida en cançó.

0: Nunca el tiempo es perdido. Amb ell tancàvem el nostre recorregut i el nostre especial d'avui amb la música de Manolo García, recordant que també hem parlat avui amb la biòloga i especialista en PNI, Maria Fernández, i que també hem pogut compartir la nostra estona amb la Gemma Urgell, que és la cofundadora de Xerigots, un llibre molt interessant per als amants del formatge, amb aquests consells, secretes i receptes irresistibles. És que estic llegint el llibre, estic veient tantes receptes que en aquestes hores ja m'entra la gana i m'agrada molt el formatge. Doncs sí, això ha estat Entre Hores. Demà, a partir de les 11 del matí, una estoneta més compartint absolutament de tot. Així que passarem llista, eh? No en falteu. Fins demà, bon dia i en compte amb la pluja.
1: Si són les 11, ja saps què toca. Entre Hores. Entre Hores, amb Mercè Munt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un SOS alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
1: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I anem ara fins a un altre punt, en aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia, doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embossament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
1: Gràcies, Eva. Bon dia.
3: Bon dia.
1: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant.
1: 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Ivan Yerpes.
3: I aquí estem, després d'Entre Hores amb la nostra companya Mercè Munt. Aquí anem a fer aquesta horeta de Ràdio Fórmula. Aquesta darrera setmana, ja la setmana vinent, amb el punt de trobada a partir de les 12 del migdia al magazín de Ràdio L'Escala Girona FM i Ràdio Vilafant. Give me, give me, give me. Èxits amb ABBA. Per donar-te la benvinguda en aquesta sintonia de la ràdio. Per cert, molt pendents del temps, De moment aquí quatre gotetes que van caiguent, però la previsió sembla que a partir de migdia 12, 1, 2, podria començar a ploure amb més intensitat. Per tant, compte a la carretera, Des d'aquí, des de la ràdio, ja podeu estar informats amb els serveis informàtics.

Mica obert aquesta hora d'èxits des del 107.3 de la FM, des de Ràdio Vilafana, que acompanyant-te un servidor Ivan Llerpés amb ganes i de continuar compartint doncs, tota aquesta bona música que anirem descobrint al llarg d'aquests més de 55 minuts de ràdio. Hem de descomptar aquests 3 minuts d'informació dels serveis de la xarxa que ens donaven les darreres notícies. I compartint imatges que es veuen a través de les xarxes socials de llocs on ha plogut moltíssim, baixant en alguns llocs quantitats de pluja de 120 litres, I de cares a aquest migdia, des d'ara, doncs estem ja amb una alerta una mica més intensa de pluges al nostre territori, podríem dir, que la zona més de l'Empordà, Per tant, doncs, com dèiem, molta precaució i atents a les xarxes socials. Alan Parsons Project, aquí tenim el In the Sky.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I continuem amb música i ho fem, doncs, amb la confirmació d'aquell concurs que estava fent Sons del Món. Escolteu-me, 24 de juliol d'aquest proper 2027, doncs a la Ciutadella de Roses, La Oreja de Van Gogh, confirmat artista, participant, doncs, a Sons del Món. Per tant, a partir, doncs, d'aquest mateix divendres es posen a la venda les entrades per l'únic concert a Catalunya de La Oreja de Van Gogh, amb aquest espectacle 20 de enero, que es con comienza la gira.

i no esperis a comprar-te l'entrada. Aquest divendres ja surten a la venda entrades de Sons del Món pel 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. Continuem amb els èxits i ara doncs ens tornem al programa internacional. Aquesta cançó és espectacular de sonoritat, de lletra, de música i és un dels grans. És Elton John amb un dels seus temes, Sacrifice.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Arriba Les coses de la vida, és una de les propostes musicals que va fer, doncs, també portar al capdamunt a les llistes a Eros Ramazzotti. I des dels èxits, des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, continuem amb aquest calaix obert i amb totes aquestes bones propostes musicals des del 107.3 de la FM. Segueixes acompanyant-nos, no?

Les coses de la vida. Eros Ramazzotti, des de Ràdio Vilafant, dona pas a una altra d'aquelles bones. Eurythmic amb els Sweet Dreams.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I continuem amb els èxits, passant de l'equador d'aquesta hora amb Hombres G. Una de les cançons que molts grups de versió fan, eh? Devuélveme a mi chica.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour. Sí.

0: como
1: Pau Donés, Jarabe de Palo, ens va deixar un bon llegat de música. Aquest Humo és la cançó que escoltes a camí de 3:15. Escoltem, ara sí que el cel aquí a Vilafant s'està començant a posar molt negre. Per tant, doncs, molta precaució, que la pluja arriba cap aquí, eh? I continuem amb els èxits. Camí de la una. Més

Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta.

9 minuts, arribem al punt de la una d'aquest migdia. Comença cada cop més a ploure, eh? Ja ho diguem, doncs, que la plujada que va arribant i de cares a aquest punt de les dues, de les 5 de la tarda, són els punts una mica més, podrien ser caòtics, eh? Més crítics de quantitat d'aigua i, per tant, doncs, precaucions a les zones baixes, zones inundables. Tot això, doncs, com sempre, amb la informació de la xarxa de comunicació local i xarxes socials, doncs hem d'estar ben informats. Self-control. Te'n recordes? Laura Branigan.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
1: Doncs sí, comença la setmana vinent aquest magazín, el punt de trobada, des de les 12 fins la 1. I nosaltres que us deixem amb un gran tema musical dels Lighthouse Family. Arribem a la 1, la resta de la programació continua a la FM. Ai!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les la una, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
2: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a caure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolari Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
1: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions i benvinguts en aquest dimarts 29 de setembre.
2: Iniciem una nova edició del butlletí de Notícies. Figueres estrenarà la setmana vinent el nou servei de recollida de residus amb la substitució de més de 1.000 contenidors.
1: El Poblenou de Figueres activarà 316 places d'àrea verda i estrenarà un nou aparcament de proximitat.
2: La Federació d'Hostaleria de Girona reclama recuperar els peatges a l'AP7 davant dels problemes de trànsit i conservació.
1: Condemnada a 2 anys de presó, una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per desviar més de 4.000 euros en nòmines.
2: I el temps des de la xarxa de comunicació local, aquesta informació que ens la porta des de Llenyes Empordà, en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Figueres començarà a desplegar a partir de la setmana del 5 d'octubre el nou servei de recollida de residus de la ciutat després de 25 anys amb l'actual model. El principal canvi serà la substitució progressiva de 1.043 contenidors, un procés que s'allargarà durant unes 6 setmanes. El nou sistema incorporarà per primera vegada la recollida de fracció orgànica i també contenidors específics per als olis domèstics. L'Ajuntament ha començat a repartir gratuïtament 20.000 cubells airejats de color marró i bosses compostables perquè els veïns puguin separar l'orgànica a casa. També s'estrenarà una 20ena de vehicles i es reforçarà la neteja de punts de recollida. Les àrees de contenidors passaran de 230 a 174, tot i que l'Ajuntament assegura que el 90% de la població tindrà un contenidor a menys de 300 metres de casa. El nou servei també amplia el porta-a-porta per als sectors comercials, hoteler i industrial, mentre que per als domicilis es mantindrà el sistema de contenidors oberts sense targeta i disponibles les 24 hores. El contracte del nou servei té una durada de 8 anys i un import de prop de 38,8 milions d'euros.
1: El barri del Poblenou de Figueres posarà plenament en funcionament a partir del 5 d'octubre les 316 places de la nova àrea verda, després de diverses setmanes de prova i adaptació. El sistema vol facilitar l'aparcament als residents del barri que disposaran de tarifes reduïdes i sense límit de temps. Els veïns podran estacionar per 20 cèntims al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros al trimestre. Per als no residents, els primers 15 minuts seran gratuïts i es podrà aparcar un màxim de 2 hores. La regulació funcionarà de dilluns a dissabtes a feiners de 9 del matí a 9 del vespre. Coincidint amb la posada en marxa del sistema, s'estrenarà també un nou aparcament de 25 places a la via Emporitana, davant del supermercat Espar. També serà àrea verda prioritària per als residents, tot i que podran estacionar la resta de conductors. Aquest nou pla forma part del Pla d'Aparcaments de Proximitat de Figueres, amb el qual l'Ajuntament preveu superar el miler de noves places d'estacionament fins al 2027.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama que es torni a implantar peatges a la P7. Ho ha defensat durant la celebració del Dia Mundial del Turisme celebrat al Castell de Villart, a Masarac. Escudero considera que l'autopista ha empitjorat des de l'aixecament dels peatges i assegura que actualment és una via intransitable, perillosa i bruta, amb nombroses cues, una situació que, segons afirma, perjudica la imatge turística de Catalunya. El representant dels hostalers aposta per recuperar un sistema de pagament, encara que sigui amb tarifes reduïdes, i també proposa habilitar un carril específic per als camions per intentar reduir els col·lapses. Durant la seva intervenció, Escudero també ha reclamat millores en infraestructures com l'aeroport de Girona Costa Brava i el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret. A més, ha demanat canvis en la normativa laboral per afrontar el que considera un problema creixent d'absentisme a les empreses.
1: Una ex-treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga ha acceptat una condemna de 2 anys de presó i 5 d'inhabilitació per a càrrec o feina pública per haver-se apropiat de 4.220 euros de diners municipals. La dona, que treballava temporalment als serveis econòmics del consistori, ha reconegut que entre l'agost del 2022 i el juny del 2023 va duplicar 4 nòmines de treballadors municipals i va introduir el seu propi compte bancari perquè els segons pagaments li arribessin a ella. El cas es va descobrir quan una treballadora va alertar que no havia cobrat la nòmina. Una revisió dels pagaments municipals va permetre detectar aquesta operació i altres duplicacions anteriors. La processada va retornar íntegrament els 4.220 euros, fet que ha permès aplicar-li l'atenuant de reparació del dany i arribar a un acord abans del judici amb jurat popular. La condemna no haurà d'ingressar a presó, ja que no té antecedents, amb la condició de no tornar a delinquir durant els pròxims 4 anys. La sentència és ferma.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Posem el punt i final a aquesta edició del butlletí de notícies i ho fem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local. En Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps que s'anirà regirant amb el pas de les hores. Ja tenim alguns ruixats a hores d'ara, però que són molt locals, sobretot estan fregant el Montseny o les muntanyes de les Gavarres, però serà ja aquest migdia i sobretot aquesta tarda quan arribaran fortes tempestes des del sud que acabaran escombrant gairebé tota la demarcació. Sobretot on plourà més serà cap a l'Empordà, cap al Gironès, cap a la Selva i també a la comarca del Pla de l'Estany i quan més cap al Baix Empordà i la Selva amb molta menys intensitat. Per tant, compta amb zones inundables perquè aquest migdia i tarda tindrem un reguitzell de tamborinades destacables. En canvi, quan més cap a la Cerdanya, al Ripollès, aquí també alguns moments de pluja, que de fet tenim a hores d'ara, però d'una forma més local. També tindrem marge per algunes clarianes quan més cap al Pirineu. I l'ambient que no renova. No estarem parlant d'una baixada de temperatura malgrat la pluja. El que tindrem és una sensació de xafogó total, també amb una mica de mala mar. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Maria, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà ja, sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes Elena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tiene que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia de nou, Lluís Mi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons, fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellbé. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político, y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad, y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez, en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí, després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hessen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. A Hessen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
21: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
22: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
2: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
5: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
2: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
6: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
24: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
25: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones lógicamente son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
24: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
26: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
3: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
26: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Ser l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
8: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que la majoria de partits serem els favorits.
7: L'Esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
9: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
7: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
26: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
26: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. I setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet a hores d'ara tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En Cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca del Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges, amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SLRT al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font del Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. A les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, per ben pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes en quedaran més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local. Situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
11: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb què els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
12: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés Extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, recordem, arran del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
0: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
13: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
14: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
15: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el

0: l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
2: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
4: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
6: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
4: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
1: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins el barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i a més el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
8: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més, llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses, segur que el RAC en sap més que jo, a vegades doncs el que necessita és anar fent, i jo crec que amb el temps doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
7: Els usuaris enquestats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
10: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
9: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
1: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumaran guany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
11: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt. que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Així ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
12: Cada any el repte és

0: en buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany, doncs aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del GUS el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
1: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
2: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
3: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
4: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
3: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
2: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Oliván.
5: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
2: Ràdio Tortosa, David Benito.
6: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Oliván.
7: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta, pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
6: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
2: I encara una promesa en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
5: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
8: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
9: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
8: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
8: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui ja ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
11: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els 3 partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
12: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hi hem dat una xifra molt alta, estem apropant-nos doncs a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
11: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
8: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 6:45 de la tarda les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda. Thank you.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Ja estem aquí a punt i preparats amb els companys del dimarts, en Francesc Gaspar, bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
5: Josep Maria Bernils, bon dia.
7: Molt bon dia.
5: I la Carmina Lázaro, bon dia.
8: Bon dia.
5: Bon dia i ben tornada.
8: Gràcies, però jo ja he tornat fa temps, el que passa
5: que no ens havíem vist.
8: Coincidit amb tu.
5: Bueno, que no havíem coincidit els micròfons,
8: ah,
5: no?
8: També.
5: Està bé. Jo volia plantejar un debat interessant sobre el tema del comerç, i és també per analitzar una miqueta a nivell comercial cap on estem anant, no? Perquè llegir aquesta notícia, i a mi em va fer pensar, aquesta notícia que Figueres doncs vol regular una mica, no? Que l'obertura de comerços, que hi hagi 50 metres de distància d'aquells comerç mínim, d'aquells comerços que degraden.
7: La xifra no està tancada, eh?
5: Exacte.
7: Que ha sortit, però vale. No és la definitiva.
5: Vale, vale. Gràcies, Josep
7: Maria.
5: Primera precisió. Per precisar-ho. Jo ho vaig llegir així, no he contrastat, però a mi em va fer gràcia això, no? Que degraden la ciutat i clar, això és molt subjectiu, no?
8: Ah, perquè quin és el criteri?
5: Perquè llegia ahir que a la notícia que deien llocs d'ungles, què més era, de reparació de mòbils, no? No sé si ho portes apuntat.
7: Sí.
5: Explica-m'ho tu, doncs.
7: La lliçó.
5: Explica-m'ho tu.
7: No, la lliçó presa no, perquè més o menys sé de què va, perquè en una primera fase també es va comptar amb la regidoria de memòria històrica. A veure, com moltes ciutats de Catalunya, ahir llegia precisament Berga, va sortir quasi paral·lel amb Figueres, es fa o realitza, s'executa el pla especial d'usos comercials del centre de la ciutat. Això es fa a moltes ciutats de Catalunya, és una fórmula legal que permet el POUM i que, bueno, que permet la legislació vigent, lògicament, no? I és una mica d'intentar posar ordre regulant distància entre determinats tipus d'establiments. A Figueres, per exemple, això es va fer a finals dels 90 amb l'alcalde Armenguer, quan es va regular l'establiment de sucursals bancàries a la Rambla i al centre, no? Perquè, esclar, es veia que anaven ocupant sucursals bancàries tot el centre, tota la Rambla, i què volia dir això? Que els dematins hi hauria una certa activitat, o hi hauria activitat, però a les tardes quedaria allò pràcticament mort. Bé, doncs, d'alguna manera, ara s'està treballant amb això, s'està treballant, perquè encara no està enllestida del tot, es presentarà en principi el ple de novembre, i per tant, bueno, ahir va sortir una primera informació, doncs, de que...
5: Els periodistes sempre ens avancem, no?
7: No, és la nostra feina. Ara em poso jo com a periodista.
5: Ara canvia, canvia el pin.
7: Exacte, jo hauria fet el mateix, vull dir, està clar. Vull dir, en aquests moments hi ha un esborrany de treball o dos que s'estan... I una de les xifres és aquesta, d'una distància entre 50 i 100 metres entre diferents tipus d'establiments, i sí que pot haver-hi doncs, telefonia mòbil, manicura, supermercats de 24 hores, però bé, per això hi ha uns tècnics...
5: I bars, jo pregunto,
7: i
5: bars,
7: polítics
5: terrasses?
7: Que una mica estan treballant amb això i faran una proposta i a partir d'aquí doncs, es tiraran endavant o no. Un cop s'aprovi inicialment, si és el ple de novembre o el ple de desembre, llavors automàticament es fa una suspensió temporal de llicències fins a l'aprovació definitiva, que llavors ja vol dir que entra en vigor.
5: Clar, però suposo que això s'ha vist pel gran augment d'aquest tipus de comerç. La meva pregunta és si s'obriran altres tipus de comerços que no siguin aquests, perquè sembla que a nivell comercial està canviant una mica el panorama. No ho sé, miro un Francesc Gaspar que també amb el tema de promoció econòmica que també va veient una mica com està la cosa, no ho sé.
7: En general,
8: però a Figueres fa molts anys que està canviant, i vull dir, no sé si ha canviat. Jo, una de les coses per les quals canvia, jo penso, o ha canviat, que és la trajectòria que s'ha portat des de fa molts i molts i molts anys amb el tema comerç, però hi ha una altra cosa, que és el preu del lloguer.
7: Sí.
8: Perquè, és clar, no tothom està disposat a pagar el preu que es demana, i per això hi ha moltes botigues que segurament ens agradarien que estiguessin a la ciutat, que no poden estar perquè no els hi surten els números. Llavors, és clar, jo no sé,
7: és el peix que es mossega la cua,
8: clar,
7: no?
8: No sé si s'hauria de buscar més alternatives amb això, o s'hauria de profunditzar més amb això, perquè jo...
7: Per què un supermercat de 24 hores, 24, que en el cas de Figueres no són, però són les 2 de la matinada,
5: sí,
7: algunes,
5: sí,
7: igual.
5: Supermercats d'ampli horari, podríem dir.
7: Per què poden posar-se al centre i, en canvi, una botiga més... Ara anava a dir normal, no és la paraula, un altre tipus de botiga, sí, una botiga de roba.
8: Bueno,
7: una botiga de roba,
8: paga,
7: per què no es pot posar?
8: Perquè paga el preu,
7: bueno, però,
8: que li demanen.
7: Sí, exacte.
5: No,
7: però
5: la pregunta és per què la pot pagar...
7: Quines condicions hi ha, bueno, per exemple,
8: vols dir,
7: laborals en aquell establiment?
8: Laborals,
7: per exemple.
8: O d'on te treu els diners, posaríem? Aquesta seria la pregunta.
7: És una hipòtesi,
8: no, és veritat,
7: exacte,
8: que aquest supermercat li dona
5: no
8: per pagar
7: no
8: aquest allò?
7: Ara,
8: bueno,
7: llavors si es va forçant, si es va condicionant... potser baixaran preus de lloguer també, perquè és clar, si aquell local el tens buit perquè no ve el supermercat de 24 hores, i ara no vull estigmatitzar aquest tipus de supermercat, o no venen la manicura, doncs hauràs de baixar perquè pugui venir a la botiga de sabates o de roba. Penso,
5: però hi ha prou massa, però hi ha prou clientela per tot això? Jo algun cop m'ho he arribat a preguntar.
7: A veure, una cosa que no he dit és que aquesta normativa afecta el que és el casc antic, el Rovell de l'Ou, Rambla, Sant Pau, un tros de Sant Pau, un tros del carrer Nou i carrer La Jonquera.
5: El que és el centre.
7: Centre comercial, exacte.
5: Digues, Francesc.
6: Bueno, si us en donen compte, cada vegada és més... els centres de ciutats són més iguals.
5: Sí.
6: Tot en base a qualsevol ciutat i pots comprar-te la mateixa roba, anar als mateixos restaurants, i això és, evidentment, és avorrit, i és, no sé, li treu l'encant. Per tant, les mesures que se puguin fer per aconseguir que aquests centres cada vegada siguin més nostres, no? Més, no sé, una mica més d'identitat, doncs està bé. El tema està en que... a la pregunta que feia en Josep Maria, per què es posen aquesta gent, o poden posar-se en el centre i altres no... Si sospitem de quines són els problemes, doncs seria feina dels que regulen o dels que controlen aquest tema d'intentar investigar, no?, perquè es poden posar i posar les mesures necessàries perquè així no sigui. I després, en quant a lo que és el titular, poder el que grinyola una miqueta és la paraula aquesta degrada, no?
5: Uh-huh.
6: Poder aquí sí que no sé si per culpa del periodista o per culpa de la persona que va filtrar, perquè entenc que jo això es va filtrar, doncs pot ser que sí que la paraula degrada és sobrera, no? Segons el meu parer,
8: jo sí, també, sí.
5: Clar,
8: jo també,
5: perquè és molt subjectiu.
8: Quin és el criteri per dir degrada?
6: Qui dirà perquè, aquest degrada i
8: perquè,
6: aquest
8: esclar,
6: no degrada?
8: Jo, per exemple, a mi, personalment, em degrada moltíssim el veure terrasses que quan vull passar per aquella esfera no puc passar.
5: Estàs obrint un altre debat,
6: a mi t'agrada una terrassa que s'acaba de posar a Figueres al centre, que han tret 5 o 6
5: llocs
6: d'aparcament i a més en tenia un altre
8: quan arriba la nit que queda sense ningú, el terra està brut perquè ningú el d'allò. Jo penso que això no és del servei públic, perquè
5: ho ha de fer el restaurador.
8: Doncs això no es fa, i llavors el que també m'ha denigra molt és passar, per exemple, per carrers com el carrer Girona i veure la gent de botigues molt, molt il·lustres que escombren, no? I bullen-se'n a fora al carrer. O sigui, el que escombren de la seva botiga surt a fora al carrer. Llavors jo passo per allà i quan veig això...
5: Això és incivisme.
8: Però això no denigra la ciutat.
7: És incivisme.
8: Jo vaig amb altres ciutats i el que veig és que la persona que d'allò ho recull, inclús recull davant una mica d'allò i s'ho fica cap a dintre a la seva bessura, no? Vull dir, però llançar-ho fora, vull dir que... No. Llavors penso que m'ha arribat un moment en el que ja no solament són aquest tipus de botigues, sinó una mica que ens hauríem de plantejar què és el que denigra o el que ens fa mala imatge a la ciutat quan un passeja per la ciutat, no?
6: Sí, però sí que és veritat que veure tantes botigues... És que, esclar, sempre que identifiques algú l'estàs extremitzant,
7: sí,
6: no?
7: Sí,
6: és... Però sempre que veus botigues, moltes botigues d'un mateix tarannà, pues, sí que la veritat que no d'allò.
5: Però
6: no,
5: imagina't, no t'imagines un carrer
6: a fer agradable el passeig.
5: Un carrer tot ple de sabateries? No, això no ens sorprendria i no ens importaria,
8: bueno,
5: no?
8: Si anem un segle...
6: Bueno,
8: si anem un segle enrere o més, de fet, trobaríem, doncs, allò... Sí.
5: El que passa, el carrer de les peixateries, no?
8: Els carrers tenien els noms d'allò, perquè tothom
6: els gremis, però
8: que també venien, és a dir, tu no anaves a la botiga a comprar perquè no existia pràcticament la botiga, tu anaves a buscar en el que confeccionava, en el que feia, no? En el que treballava. Per lo tant, de sorprendre, mira, a mi m'agradaria de tornar allà perquè no, perquè això vol dir,
5: o sigui,
8: que
5: si no m'agrada el preu de les sandàlies d'aquesta, me'n vaig a la del costat,
8: que recuperaríem una mica aquestes, perquè aquesta és una altra, estem perdent el comerç tradicional.
7: Sí, sí.
8: No solament per al preu del lloguer, sinó és perquè ningú vol fer aquest tipus de comerç. Perquè
5: perquè té una competència monstruosa amb aquest d'aquí, amb el telèfon, els que ens estiguin veient. Per internet ho veurà.
6: Això del preu del lloguer també passa amb les grans marques que poden pagar preus astronòmics, ja no parlo de Figueres, sinó de Barcelona, de Girona,
8: ciutat,
6: allà on sigui.
8: Sí, sí.
6: I per això també, quan vas a qualsevol lloc, ciutat del món, doncs veus les mateixes botigues, però això perquè els que poden.
8: Sí, sí.
6: Per tant, aquests també estan degradant? Seria la pregunta.
8: Sí.
5: Un Gucci, no? Passeig de Gràcia, per exemple, no? Que potser allà no s'hi pot posar. Jo, si volgués obrir una botiga, jo què sé, de sandàlies, no la podria obrir. En canvi, Gucci sí pot, no? Per posar una mica l'exemple.
8: Però tot el comerç tradicional de Passeig de Gràcia, ara que dius tu, ha marxat, no existeix.
5: El preu del Vinson. Mentre hi hagi un sol Gucci.
6: Mentre hi hagi un sol Gucci en un espai normal, doncs poder estaria bé. Igual que si només hi ha alguna botiga de X. Poder la història està en que no es poguessin obrir tantes botigues del mateix sector en un mateix...
5: Clar, perquè...
6: En la mateixa zona.
7: Perquè hi ha horaris, també...
6: Bueno, hi ha regulats horaris, clar, això tampoc... Si hi ha un supermercat
7: que tanca les 2 de la matinada...
6: Tampoc ho entén, quina és la normativa i la regulació.
5: Aquí entra una pregunta. Cal regular els horaris o cada comerç podria fer el seu horari? Perquè potser, no sé, la gent que compra sabates, ara és una tonteria això que diré, potser li ha de comprar sabates, no sé, més al vespre que al matí, no? I potser pel tipus de venda potser teniria més bé obrir un altre horari.
6: Les botigues que obren tant de temps, o una de dos, o és perquè, el que deia Josep Maria, hi ha gent treballant allà amb precari,
7: a destajo,
6: gent amb marques amb molt de poder que poden tindre, doblar la plantilla i obrir matí
8: dos torns.
6: Ja està, i aquest és el tema.
5: No, però és que potser tu com a comerciant t'interessa doncs obrir només a les tardes, perquè el tipus clientela, no ho sé, imagina't que tens un comerç que vens coses que són pels nens en edat escolar, potser t'interessa obrir només a la tarda quan, a partir de que els nens surten de l'escola.
8: Bueno.
5: Per exemple, una botiga de llaminadures.
7: Ara introdueixo una altra variable.
8: Clar, és
7: el temps,
8: altra,
7: el temps, la el meteorologia, temps. El canvi climàtic.
8: Clar.
7: Jo he parlat amb comerciants de Figueres que després d'aquest estiu tenen clar que l'estiu que ve canviaran horaris.
8: Tornarem als horaris d'abans, que el mes d'agost tancaven totes les botigues.
7: Les tardes,
8: jo me'n recordo a Barcelona, la Diagonal, Diagonal, creuar la Diagonal al mes d'agost, creuar la Diagonal sense cap semàfor. Vull dir, perquè és que hi havia quatre cotxes, bueno, també no n'hi havia tant de tràfic en aquell llavors, però vull dir que és que també és que les botigues a Barcelona tancaven al mes d'agost. Ara, és clar, com que rebem gent de, a tot hora, doncs tot canvia. És que,
7: sí. Clar, però tot... el canvi climàtic que obliga que no pots estar al migdia,
8: evident,
7: a les terrasses, però... de bars, al migdia han sigut un fracàs. La gent de bars, restaurants se queixen a la ciutat.
5: Però no creieu que hi ha un, que hi ha una rigidesa molt gran a nivell d'horaris?
8: L'horari penso...
5: A nivell d'horari comercial, vull dir, perquè sembla que tothom ha de fer el mateix horari.
8: No,
5: potser...
8: no. Jo penso que els horaris... penso, posaré ara el... hi ha una regulació per als a efectes dels treballadors que treballen en aquests horaris, que tenen un temps determinat, per tant no poden obrir més de tant, a menys que no tinguin dos torns, com dèiem. Aquest seria el bàsic. Diguéssim, a partir d'aquí, tu com a propietari pots decidir si obres
7: 8, a les 9, a les
8: obres 2 hores, sí, obres 4, dintre del període, diguéssim, que entre 8 i 9 fins a 9 o 10 de la tarda. És com els bars, per exemple, els bars, aquestes penso que és una de les grans, perquè és clar, han canviat de Figueres el comerç tradicional. Jo me'n recordo aquest debat, ja el va tenir en el seu moment quan jo era regidora, imagina, vale? Perquè sí, veiem venir un canvi, perquè veiem venir que a Girona es feia, o sigui, es faria l'amo del comerç tradicional normal, que
7: a
8: nosaltres ens agradaria, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, bueno, doncs no, la qüestió era posar comerç, sigui com sigui, qualsevol comerç. Què passava? Bueno, què va passar? Jo diria que el francès, que era el primer, diguéssim, comprador a la zona, doncs, bueno, es va fartar de moltes coses, no? Vull dir, del maltracte que se li donava, dels preus cars que es posaven abusius, etcètera, etcètera, i llavors, com que ells venien en cotxe des de vete a sapigué on, Perpinyà o Seret o allà on te sigui, els era igual quedar-se a Figueres que anar a Girona, que els hi donaven millor tracte de tot. Aquest era un debat. Llavors, això sembla que no tenia importància, per tant no valia la pena fer res sobre això. I això ens ha portat, no solament per això, sinó perquè el temps també ha evolucionat cap a això, amb aquest altre tipus de comerç. El mateix que també ens ha portat cap a deixar el comerç de costat i anar cap a l'hostaleria, per exemple, a la restauració. Llavors, jo pregunto, jo que de petita, quan vivia al carrer Muralla, jugava a la plaça de les Patates, ara no hi ha cap mainada d'aquella zona d'allà que pugui anar, no a jugar, sinó a creuar la plaça de les Patates.
5: Bueno, aquí també hi ha una altra cosa, llavors, de volum de gent, de
8: bueno,
5: volum...
8: Però és que estem parlant de botigues que estan juntes una a l'altra, i això és exactament el mateix. Un bar, un bar, un bar i un bar. Jo no me queixo de que hi hagi molts de bars i que tothom, si tothom s'ho guanya la vida, se la guanyi. Ara, el que me queixo és de la manera en què tracten en el ciutadà, diguéssim. I te dic, jo veig mares amb cotxets de mainada que no poden passar per la acera perquè està envaïda. Ningú, no sé, no ho entenc. Veig que a la nit, bueno, el mateix que mamàs amb cotxets, el que ve de la compra, o la senyora que va amb una cadira de rodes, o...
5: Bueno, que ha anat en detriment d'una millor mobilitat dels vianants.
8: Correcte. Llavors, jo dic, per què fem aquestes aceres tan amples?
7: Tens una alternativa.
8: Sí.
7: Tens una alternativa.
8: Sí. No?
7: Vindre a Vilafant.
8: Sí, d'això. I després...
5: Oh! I després, ja tardava.
7: Vindre a Vilafant a comprar,
8: i acabo dient. I després jo penso...
5: I de proximitat.
8: Perdoneu, a la nit... a la nit o quan fan vacances aquestes empreses de restauració, perquè han de deixar tot el merder allà a la cera? Aquesta és una altra pregunta.
7: Ara sota el nou sistema de recollida els hi recolliran tot, tindran els...
5: Sí. Ara esteu obrint el meló del nou servei de recollida d'escombraries, eh?
6: Però bueno, això ja ho feien abans, no? Ja venien.
5: Els comerços, sí.
7: El cartró, sí.
5: I ara recolliran tot.
8: Sí. Les
5: botigues.
8: No, me refereixo a les terrasses.
6: Però tot orgànic, tot?
5: Orgànic, rebuig.
7: Els teus contenidors
6: que els diràs a
5: Però això només els restaurants i comerç.
7: Restaurants i comissaries grans, bueno, tots els que hagin demanat i siguin d'aquest sector que ja té un nom, tot plegat, té un nom...
8: Però jo me refereixo a les taules,
5: no residus,
8: tot parasols, tot això es queda en allà al carrer. Que això fa molt, això a la nit.
7: Bueno, això vas a Girona, plaça de la Independència, sí. I sí, és igual,
8: no, vas amb altres ciutats i no, eh?
5: Però llavors, clar, com que el comerç ha canviat, la manera de comprar i de consumir ha canviat tant, ara els ciutadans només busquem serveis. És a dir, clar, evidentment que una perruqueria no pots anar online, o fer-te les ungles no tu les pots fer online.
7: La perruqueria a casa, afortunadament.
5: T'imagines?
8: Això era...
5: Llavors sí que ja les ciutats queden desertes, no?
8: Un estudi que hi havia l'altre dia d'aquesta iaia teva, o de...
5: Sigui... La iaia vol dir la iaia, eh? Bueno, perquè estàvem comentant els sobrenoms que li posa la gent a la iaia.
8: Deia que només hi haurà 4 o 5 especialitats que sobreviuran amb això, que seran una d'elles precisament això, la perruqueria.
5: El fisios, vale? No?
8: Clar, perquè evidentment perruqueria, tot el que és manual,
6: tot el que és manual,
8: doncs això no d'allò. Llavors, ara, jo me pregunto, per què ens hem acostumat a comprar, en vez d'en una sabateria, per el telèfon, no?
5: T'ho explico?
8: Perquè, no, jo, si vols...
7: A mi no m'ho preguntes, però jo no he fet mai.
8: No, t'ho explico perquè, evidentment...
7: I menys unes sabates o...
5: Mira, tot el que porto menys les sabates és comprat online.
8: Bueno, jo...
5: Ho reconec.
6: Quilòmetre zero.
5: No, i algunes vegades...
6: Jo també la roba no...
5: No, de fet, és més, fa quasi mig any, o així, o una mica més, que compro de segona mà.
8: Bueno, això està bé.
5: Mm-hmm. Inclús sabates, fins i tot sabates.
8: És una cosa que no ens hem... Que no,
5: sí, ja sí que fiques mala cara. Jo al principi també no ho tenim, d'allò així, però no.
8: No ho tenim molt assumit, però sí que és veritat que el reciclatge... En si, que això ja no ho consideraríem reciclatge, sinó el tornar-li a donar una altra vida.
5: Reutilitzar.
8: No? Mm-hmm. El reutilitzar coses, poder sí que haurien d'explicar més a la gent que s'ha de reutilitzar, perquè els productes no són infinits. No, el producte primer, vull dir, no és infinit i per tant, vull dir, no sé,
6: és que això va més enllà, perquè la gent per què no reutilitza? Perquè els preus són tan barats.
5: Exacte.
6: Que pot anar canviant cada
8: també,
6: any.
8: Eh?
6: I per què són tan barats els preus? Perquè les indústries se'n van a països que paguen punts suspensius, sí. En els treballadors. Per tant, imagina't si en tenim de feina.
5: No, sí, però... I després també, perquè la gent compra online, un altre dels factors és el preu també, que puguis trobar més econòmic.
6: És el preu i la comoditat.
8: En tot cas,
5: que és molt més fàcil de trobar
6: coses. Jo tenia un comerç i aleshores era impossible competir contra internet.
5: Més el producte que tu tenies,
6: ja no
5: clar.
6: Pel preu, sinó per el ventall
5: d'ofertes, molta més varietat, no?
6: Clar. És impossible, tu hauries de tindre un estoc bestial.
5: Sí, però tu tenies valor afegit en el sentit que fèieu tallers i tot això.
6: A banda d'això, imagina't qui no tingui això, no?
5: Ja.
6: És molt difícil competir amb això.
5: No, i llavors un altre... que, bueno, hi ha persones que li han d'anar a compres, jo no sóc una d'elles, d'anar a passejar, a mirar i tal. No, que li agrada anar a sortir de compres, a mi no m'agrada gens. Hi ha coses que no sé on comprar-les. Mira, necessitava un pot tipus termo, no sabia on comprar-lo. Per aquí.
8: Aquí com es diu?
5: Val, potser tu saps,
8: al costat de la Rambla hi ha aquella.
5: Bueno, però m'agradaria veure.
8: Bueno, no dic el nom de la botiga per no fer-li propaganda,
5: però m'agradaria veure el que m'ha costat per internet, el que m'ha costat per si hagués anat a la botiga. I l'altra cosa és si tu, per exemple, no t'agrada sortir o no tens temps per sortir, o has de comprar diverses coses i tens molt poc temps, és molt més pràctic.
6: Però això s'acabarà, ho saps?
8: Bueno, sí.
5: En quin sentit? Ho dius perquè és insostenible.
6: Insostenible. Ecològicament és insostenible.
5: Oh, i els drons?
6: Els drons també vindran de Xina? De vindrà des de Xina, un dron? Amb el teu pinta ungles? Amb la teva... No sé.
5: Bueno, això ho encarirà, llavors hauràs de comprar... Com més compris, més...
8: Quan estiguin dintre del sac... que dic jo, serà quan tancaran el sac i diran, pues ara no 20, 40
5: i llavors no? ho seguirem
8: o 60,
5: comprant
8: o ho seguiràs comprant perquè llavors sí que no tindràs opció, vale?
5: Llavors sí que vols no dir que s'hauran mort tots els comerços.
8: Clar,
5: normals,
8: llavors sí que no tindràs opció.
5: Llavors com seran les ciutats del futur? Ciutats, pobles, un
6: planeta dos i més.
8: Pues mira, cadascú a casa seva es haurà de fabricar el que pugui, tu.
5: Ostres,
8: dic jo.
5: No em veig fabricant el pintaungles, com diu en Francesc. Bueno, no me'ls pinto jo.
8: Bueno, pues no te les pintis, és que aquesta és la qüestió.
7: Ara em ve una anècdota, això que dius de les ciutats. Hi ha un local, tampoc diré el lloc, però un local, una planta baixa cèntrica de Figueres, que des de fa 20 anys hi havia una cafeteria, i ara fa un any o mig any vaig veure que feien obres. Dic, mira, la tornen, havien tancat fa temps, potser feia un any o dos que estava tancada, tornen a fer obres, penso, mira, ara ho deuen obrir, una cafeteria. Però jo ho veia estrany, pensaven, no, cafeteria no ha de ser. I és un habitatge. L'altre dia passo per davant i veig una gent que entra i veig el menjador de la casa, com m'hi vaig fixar perquè hi passo quasi cada dia per davant. Això... Que han reconvertit els baixos.
5: Això és un altre tema, no? Que potser es va fer una política...
8: Barcelona és increïble. Tu te'n vas als barris, no perifèrics, vull dir, barris Gràcia, Sants, Sant Martí, vull dir, te vas a tots aquests barris i totes aquestes botiguetes de barri o baret, perquè clar, hi havia molt de bar d'aquell que la gent anava a fer el cafè al matí i el cafè a la tarda i punt, i que ara quan el senyor s'ha jubilat o la senyora s'ha jubilat, doncs ningú vol portar al bar perquè masses hores de treball, no? I poca
5: rendibilitat,
8: correcte. Doncs des de fa anys ja, a Barcelona, que estan refent totes les plantes baixes amb vivendes. Algunes d'elles, perquè em penso que tenen una normativa, tinc que mirar-ho un dia, aviam, una normativa determinada de com s'ha de reconvertir aquell espai.
7: Sí,
8: i llavors sí que hi ha puestos que realment, jo a vegades m'ho miro i hasta faig fotos, perquè dic, oh, que maco això, tu, vull dir, allò, fan com una petita reixa o de ferro o de fusta.
7: Fan
8: una petita entrada que és com una galeria, que te separa
5: del carrer.
8: Del carrer. I llavors al fons hi ha l'habitatge.
5: I ara tu m'estàs obrint l'altre meló del dia, que és el decret de l'habitatge, no?
8: Reconversió d'espais.
7: És veritat.
5: Tot està interrelacionat,
8: és que en aquest món tot està interrelacionat.
5: Digues?
6: Que aquest encara és
5: més greu.
7: Sí.
6: I ve fruit d'una política ja no d'un partit o de l'altre, sinó de tots, totalment nefasta.
7: I d'anys
6: de no fer vivenda pública.
5: I que s'ha deixat al lliure mercat.
6: Sí,
5: no?
6: S'ha deixat totalment al lliure mercat.
8: O que la vivenda pública que s'ha fet s'ha venut als fons buitres.
6: Bueno, exacte. Sí,
8: aquesta ja és...
5: Això
6: ja és penalitzable
8: dia,
6: i tot.
8: Aquest dia, bueno, sí, penalitzable, però que després en el cas, per exemple, parlem d'un cas concret a Madrid, 60 i pico mil vivendes cap a 100.000 vivendes que es van vendre d'allò així bomba, amb una sola tanda, a 60, sortia l'altre dia, 60 i pico mil euros es va vendre, i en aquests moments s'estan venguent aquests pisos per 600.000 euros.
5: O sigui, meu.
8: Añadeix un zero més.
5: Sí.
8: Llavors sí que era punible i sí que es va d'allò i sí que van posar una multa i denúncia i tota la història als que ho van fer en aquell moment, i concretament la Botella va ser la precursora de tota aquesta història,
5: que no ampolla,
8: i van posar 200,
5: no traduïm,
8: sí, a més és veritat, no ho he traduït. Mira,
5: no cal perquè és el seu cognom.
8: Li van posar una multa, no sé si de 3, 4 milions o 6 milions, que va recorrir, i quan va arribar al Suprem doncs li van anul·lar.
5: Però el decret d'habitatge...
8: Amb ella personalment,
5: aquest decret d'habitatge que es vol tirar endavant, bueno, que se n'està parlant avui, Clar, segons dedueixo del que deies, Francesc, és que arriba tard.
6: Home, evidentment, però vull dir que això ja ho sabíem. Que pas... bueno,
5: però
6: ho sabíem.
5: Però és el que cal ara, una llei?
8: Que se, ja la llei no sé si està feta, llei, ja.
6: No pot ser que els joves no es puguin fer la seva vida, sí, vull dir que és aquest problema que hem arribat, vull dir que com a societat, hòstia, ens hauria de fer-ho, ens hauríem de fer-ho mirar, no? Si,
8: han canviat i han canviat els hàbits. Han canviat els hàbits, perquè ahir veia una entrevista d'unes senyores grans que els feien una entrevista i li deia, i vostè té vivenda? Diu, sí, de quina, jo treballo des dels 9 anys, jo treballava des de tal, i vostè ha anat per ahir de, vaja, en algun país o tal, no, nosaltres no, d'allò, si volíem comprar no podíem sortir. Vull dir, però els hàbits han canviat, la gent jove prefereix millor no tenir tants de diners.
5: Discrepo una mica, jo, bueno, jo ja sé que ja no sóc jove, ja
8: no
5: ho sé.
8: No vull posar tota la gent jo ja sé que no sóc jove,
5: però de viatge amb la meva parella, el viatge de lluna de mel i escapadetes molt a prop, vull dir, lluny no hem anat, i ens ha costat molt poder comprar una vivenda. Vale, ara em direu, per què comprar i no llogar? Hem estat de lloguer molt de temps i quan hem decidit, no, comprar, primer que ens miraven una mica amb lupa per l'edat, perquè evidentment quan una fas hipoteca, una hipoteca, sí, això té, uh-huh, té conseqüències, i després que perquè els nostres pares ens han ajudat. O sigui, que amb 40 i pico anys que tenia la meva parella i jo quasi 40 també, els meus pares m'hagin hagut d'ajudar, crec que als nostres pares no els hi va passar això.
8: Sí, i tant.
5: Que els seus pares els hagin d'ajudar per poder comprar l'habitatge. Abans, si tu tenies una feina, anaves fent racó i quan podies ho compraves.
8: Clar, però tu dius, feies racó?
5: Però ara és impossible.
8: Feies racó.
5: Encara que no vagis de viatge,
8: que tu ara... És igual, encara que no surtis, però és igual, ara, aviam, sortim... Jo t'ho dic perquè jo que penso que sóc de les que no surto molt, i en tot i això dic, surto, i quan surto realment és que
5: dius, però si no hi ets mai.
8: Home, aquesta setmana com es nota que he anat tres vegades, jo que sé, a prendre doncs una pizza a fora, no? Per dir-ho.
5: Mira, ara que has dit la pizza,
8: que han canviat, bueno, he dit pizza per dir,
5: ara que has dit la pizza, fem una pausa per la publicitat, de seguida tornem amb el tema habitatge o amb el que sigui. Va, vinga, fins ara.
1: Saps aquell lloc on sempre tornes?
9: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
10: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 70 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Estàvem parlant de l'habitatge. Si t'acabes d'incorporar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, estàvem amb Josep Maria Bernils, del comerç ha passat àgilment com un felí doncs cap al tema de l'habitatge. Sí, bueno, els gats, sí, com un felí allà sobre la tanca d'un jardí. Doncs el tema de l'habitatge, clar, un factor és que també els preus del lloguer també s'han disparat i diguem, ostres, perquè la gent compra tant, que potser et surt més rendible comprar, que no, perquè has de donar l'entrada i tot plegat, però a llarg termini...
6: Però normalment sempre ha sigut així, almenys des que jo tinc coneixement, des de la meva època també era més comprar un edifici que no pas anar a llogar, perquè si tenies aquesta entrada, que moltes vegades en la meva època ni et calia, perquè te donava el banc, sí, te donava tot el que més, pues era més o igual de preu que un lloguer. Per tant, jo que recordi, sempre ha sigut així.
7: Sí,
6: podem pensar més barat.
8: Bueno, ha pogut variar una mica més, èpoques, tal, depenent dels bancs, si feien més o menys o tal o que qual. Però jo, per exemple, la meva època, que és anterior a la teva, doncs vull dir, els bancs no te donaven diners així com així. Vull dir, havies de tenir unes bones feines, havies de presentar unes bones nòmines, i no te donaven tot. Et donaven el 60 i algo per cent del preu del pis que volies comprar. La resta l'havies de posar tu.
5: Ara és el 80.
8: Espavila-te.
6: Bueno, però havia sigut...
8: Havia sigut el 110%.
6: Jo me'n recordo haver anat a buscar...
8: Hasta el 110 i el 120%.
7: Haver anat a buscar...
8: Una barbaritat.
6: Una barbaritat. Diners per una hipoteca i a la persona, el director, que m'entenia, quasi insistint en que agafés més. O sigui, no vols més. Clar, per canviar els mobles, per una entrada al cotxe. No,
8: va haver-hi aquella època que ens va portar amb aquella època fosca amb la que vam anar tots a prendre pel sac, parlant clar i català. Això també li hauries de demanar aquesta
5: situació. Això del sac, ara ho buscarem.
8: Doncs aquella època en la que els bancs van començar a fer-se competència els uns amb els altres, aviam qui donava més. Primer van començar les caixes, ojo.
6: Sí, sí,
8: les caixes, moltes caixes van desaparèixer precisament per això. I després els bancs, i per tant, per tenir clients i per mantenir clients, havien de donar més que tu. I per tant, tothom donava doncs pel pis, per la bicicleta, pel cotxe, perquè t'anessis a fer viatge aquell any i perquè no sé què, no sé quantos. I després te feien una hipoteca 90 anys o 80, que suposo que deu ser, fins que tu te morissis. I llavors què va passar? Que van començar, com que van fer allò de les hipoteques,
6: sí, la
8: que
6: bueno, pujava, ja la història aquesta la que, ja sabem com va acabar, no?
8: O la que anava segons el mercat. Llavors va passar aquella història de que moltíssima, però moltíssima gent, milions de persones que havien comprat casa pensant que la podrien pagar encara que tinguessin 80 anys, doncs se'ls hi va quedar el banc.
5: No podien pagar.
6: Ara el problema és
8: aquella
5: el problema és que ja no pots accedir al banc.
6: La
8: qüestió també és que darrere d'allò es van tenir els governs de l'època van tenir que rescatar els bancs, no?
5: Clar,
8: que els hi van donar no sé quants mils
5: bancs que ara no sé qui és el client, si el senyor que té els diners en el banc o el banc, perquè clar, has de demanar cita prèvia, doncs has de... quasi ho fas tot tu i quasi has de demanar audiència al rei.
6: Una altra cosa que ara, parlant d'això, només que estem veient aquí a la tele, estan fent ara això a correcuita, a intentar aprovar el decreto, que a més li han posat el nom de la pobra senyora que tan una cosa tan dramàtica com es va veure. Per tant, Així és, això és la prova evident de, la mala, de les males polítiques que s'estan portant, no? Perquè que tinguem que ara
7: sí,
6: a corre-cuita aprovar un decret amb una setmana és, vamos, jo
5: però trobo, a nivell legislatiu
7: però bé,
6: segurament s'hi estava treballant però
7: accelerat,
8: no, però allò, el que no entenc és perquè forçades. Amb tantes dos o tres lleis de vivendes que s'han presentat, que no s'han aprovat, tants de decrets també que s'han presentat, que tampoc no s'han aprovat, vull dir, el problema és no sé avui si s'aprovarà o no s'aprovarà aquest decret, vale? Però vull dir, si s'aprova vol dir, els que no van deixar aprovar els altres decrets o les lleis concretes que es van posar sobre la taula, què passa? Han de veure aquesta marea de gent que surt a protestar per donar-se compte de que evidentment hi ha un problema?
5: Home, el problema ja fa temps,
7: s'han
5: que
7: van fent variables
8: home, esclar que hi ha variables.
7: Condicions que fa uns mesos no hi era, fa un any no hi era, que ara en teoria hi seran.
5: Bueno, però a nivell...
7: Per poder arribar a un ampli consens.
5: Clar, a nivell legal, la Constitució diu que tenim dret a l'habitatge, i l'altre dia en parlàvem, i diu, sí, però posa que tens dret a l'habitatge, però no diu que te l'hagin de donar.
8: Diu digne, vol dir que si tu edifiques...
6: No diuen com val el dret aquest.
8: No.
5: Clar, perquè em deia un company aquí de la tertúlia que, clar, si tu, pel sol fet de ser ciutadà, t'adonem la vivenda, això era, bueno, més o menys, no sé si m'ha deu estar escoltant, me dirà que no ho ha dit així, però si no estem en una societat comunista... Bueno,
8: ni a les societats comunistes tampoc. Vull dir,
6: hi ha coses que demanen els que s'estan manifestant que jo tampoc no hi estic d'acord. Per exemple, el tema que diuen del lloguer indefinit.
8: Això existia fa molts anys.
6: Sí que va existir,
8: que va ser en Boyer el que va treure aquesta norma, diguéssim.
6: I hi havia gent que es passava amb un lloguer
8: pagant
6: alguna cosa ridícul, que al cap de 30 anys allò era...
8: Bueno,
5: però clar, si tu per exemple pagues, sí, clar, em direu que el propietari té dret a fer el que vulgui, és un cas que conec, una persona que paga cada mes el lloguer i que el propietari doncs li ha dit que ha de marxar perquè, bueno, vol fer una altra cosa amb aquest pis o vol pujar al lloguer, o no sé. Però clar, aquesta persona ha dit val, d'acord, vaig a mirar a veure si trobo una altra cosa, però és que no troba res que pugui pagar dignament.
6: Però és problema del propietari, això?
8: No.
5: Però és clar, si tu estàs pagant,
6: el pis és d'aquell altre senyor, i tu estàs pagant algo que no és teu, ja ho saps, ja són les normes del joc, ja, tu quan fas un lloguer ja saps que allò
5: però hi hauria d'haver unes un llogues per X temps, però que no et puguin fer,
6: és que després no hi haurà pisos de lloguer.
5: Ja, perquè tots estaran
6: llogats. Perquè jo tinc un pis, a mi no m'interessa, doncs, amb aquestes condicions que dius tu, doncs, igual no m'interessa llogar.
5: És que és complicat, la situació. No.
8: De totes maneres, sempre penso jo, que els que hi ha més problemes sempre són aquests pisos dels grans tenedors
6: o d'aquests fons buitres, que
8: evidentment el que volen és treure-li, o sigui, un rendiment en 10 anys. Rendiment en 10 anys, és a dir, per exemple el cas d'aquesta senyora, la Mari Carmen, no? De 500 euros que em penso que pagava
6: a 2.000, no?
8: A 3.000 i pico, a 2.000 era quan van fer la negociació, 3.000 i pico, vale?
5: al mes.
8: Clar, llavors això no t'ho farà un petit tenedor, m'explico? No sé com dir això ho farà doncs això, aquest fons buitre que sap que d'allò i que sap que a darrere té tot un munt d'advocats i d'història que pot arribar amb això que ha arribat, no? Encara que ara sembla que li ha caigut la cara de vergonya, no? I ara vol negociar o ara ha negociat.
5: No, clar, perquè s'ha tornat mediàtic,
6: sí,
5: el cas.
6: Ara, sí, ja ha pujat el 40%.
8: Sí, vull dir, que d'això, perquè esclar, quan estaven negociant sembla que hi havia una persona que estava disposada a pagar-li 1.000 i algo, o sigui, pagar-li la diferència.
5: La diferència.
8: Però aquesta empresa doncs no volia de cap de les maneres. Clar, aquesta empresa que té 30.000 pisos
5: però la qüestió també és mirar els sous, no? Entenc.

0: amb alguna discapacitat també, que té un sou, que té el sou que té, i li volen pujar el lloguer. Clar, és que els lloguers cada cop pugen i els sous no.
1: Els sous pugen, però no pugen a la mateixa proporció.
2: I la bossa de compra del supermercat també
1: puja. Això que diguem, l'oferta i la demanda. Però és clar, si tots els pisos, si tots els pisos que tenen aquests fons buitres o aquests grans tenedors els posessin al lloguer, el lloguer baixaria. El que passa és que els retenen perquè saben que d'aquesta manera...
2: per tant, es té que regular
1: regulen el mercat, d'intervenir que regulen el mercat,
2: el tema de l'habitatge s'ha
1: d'intervenir. Llavors, aquest dia m'explicava un taxista a Màlaga de que dos torres que han fet enormes per vendre cada pis a més d'un milió i mig de pessetes, euros, lo mínim, vale? Com que resulta que hi ha una normativa que no pot estar buit un tant per cent d'allò, doncs què han fet? Lloguen el resto de pisos que no poden d'allò mes per mes. És a dir, te lloguen aquest mes.
0: Oh, molt bé.
1: I llavors, el preu no és molt alt, em deia, són...
0: Un trasllat és una mica 500, car i complicat,
1: euros, eh? 500 euros amb un pis fantàstic, allà en un lloc que tothom voldria viure, i d'allò. Però, esclar,
3: cada mes tens l'espasa
1: de Damocles aquí sobre, que pot ser que el dia 25 et diguin, escolti'm, que ja he trobat un comprador que em paga 1.900.000.
3: I apa, a la calle.
1: Vale. Excepte que tu tinguis aquest 1.900.000, no?
0: Clar, bueno, qui és que té 1.900.000?
1: Algú, no ho sé, algú el té, eh? Tu i jo no, però sí. algú els té, perquè ens paga.
0: Però llavors, en un món capitalista com el que vivim, és molt injust, no, això? Perquè, és clar, qui més té es pot permetre una vivenda i qui va treballant no es pot permetre...
3: Un altre factor que no hi veig amb tot això. La diferència que cada vegada hi ha entre la societat.
1: Clar.
3: És a dir, una precarietat per aquí i en canvi
2: la classe mitjana.
0: Sí. Exacte. S'està diluint la classe mitjana.
3: La classe mitjana que està pujant, per què? Perquè, per exemple, una parella que siguin dos professionals o liberals o funcionaris d'un cert nivell, home, tenen uns sous fixes i molt bons i es poden permetre això, no sé si un pis d'un milió el que
1: i
3: sigui,
1: saben que no aniran mai al carrer.
3: Exacte. I en canvi llavors hi ha tota una societat, un segment de la societat molt precari.
1: Correcte.
3: Molt precari, no?
1: Sí.
3: Això també, perquè quan dèiem d'això dels viatges, que jo anava pensant en tipologia de gent que són d'aquest nivell, que fan un viatge cada mes, de dos o tres dies, que tenen, es poden comprar una casa, que ja estan, que es canvien el cotxe, tot això. Per què? Perquè estem aquesta bretxa, que ara no sé com se diu en català.
0: Sí, una escletxa.
2: Escletxa, no?
3: Escletxa, perdó, exacte. Cada vegada és més alta i més elevada.
1: Sí, perquè els que tenen més, cada vegada tenen més.
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè
3: sí,
1: aquest
3: sí.
1: dia quan jo veia...
3: I no penso tant en els grans.
1: No, com aquests dels...
0: Sí.
1: Els bilionaris. No penses en els bilionaris,
3: sí,
1: tu.
3: Mestres, no, aquests ja no.
0: Però, esclar, això només s'arregla amb intervenció. I clar, i anem cap a una societat cada cop més liberal a nivell de teoria econòmica, no? De no intervenció en la vida pública, no? Que cada cop doncs que el
1: lliure mercat
0: les he fet, les he passat,
1: no? Que això ja fa anys que va dir, va multar pel lliure mercat, no?
3: L'administració en aquests moments.
2: Depèn, no? Hi ha una sèrie de temes que poder val la pena intervenir una mica, no?
1: Fa anys que la Thatcher va ser una de les artífices d'aquest lliure mercat que tenim ara, eh? La Thatcher.
0: La Margaret Thatcher.
2: Thatcher i el Reagan.
1: Molt joveneta, no?
0: No, jo no hi era.
1: No hi eres encara. Bueno, doncs, esclar, doncs, i tothom va mutar perquè d'allò, i tothom va votar, diguéssim, aquest tipus de polítiques, i tothom va votar aquest tipus d'allò perquè tothom volia, és a dir, quan tu presenten una cosa d'aquestes, esclar, tu penses que tu també seràs un tenedor, un gran tenedor o un petit tenedor, és igual, però vull dir, tu penses que tu estaràs en aquell segment dels que estan a dalt, vale? Ningú pensa que allò té conseqüències i que tu podràs ser està en el segment de baix. Ojo, això sense tenir en compte que pot haver-hi qualsevol història que te desbaroti la teva vida i que realment de dalt fotis a baix,
3: sí,
1: o a la inversa, que et caigui...
0: Que és molt difícil pujar, però baixar és molt fàcil,
3: molt fàcil,
0: no?
3: Molt fàcil.
1: Clar. Llavors, és clar, aquest és el sistema que ens han donat,

0: lliure comerç, que el mercat se reguli per ell mateix, doncs llavors, esclar, és el que passa.
1: Clar, i tampoc està de moda parlar d'intervencionisme, no? Vull dir, no sé, jo penso que potser s'haurien de regular els preus dels productes alimentaris, per exemple, no?
0: Bueno, no, aquests una mica estan regulats.
1: Una mica sí que s'ha fet.
2: Sí, sí, sí.
0: Els bàsics estan regulats. Clar,
1: jo també penso que el tema de l'habitatge hauria de ser, bueno, hauria d'haver-hi més mercat públic i més intervenció pública. De fet, jo algun cop deia la bogeria de no, habitatge com flexible, no? Si tu tens una família, tens fills tal, que puguis disposar de manera més fàcil una vivenda més gran, no? Més espai, i evidentment que després la teva situació canvia i tu doncs et quedes sol o amb la teva parella, doncs te'n vas a una vivenda més petita. Posar aquestes facilitats, clar, això com s'ha de fer, no ho sé.
0: Bueno,
1: em direu que soc comunista, no?
0: Però bueno. No, però hi assisteixen en països que no són comunistes, per exemple, jo què sé, països del nord assisteix.
2: Jo sóc ara pensava.
0: Correcte, països del nord assisteix. Vale?
2: Correcte.
3: Ahir, a Telenotícies feien un... parlant d'aquest tema, feien un reportatge sobre diferents capitals d'Europa, com estava el mercat de l'habitatge, i veies, crec que era Berlín.
0: Habitatge públic,
3: sí,
0: vols dir,
3: Berlín,
0: no?
3: Sí, el 75, o Berlín, sí, era Berlín o Viena, o els dos. El 75% de la gent està de lloguer.
0: Sí,
3: I d'aquest 75%, ara no me recordo la quantitat, però una quantitat molt elevada era lloguer social.
0: Sí. El centre...
3: Per tant, i la gent vivia tranquil·lament amb això, vull dir que, però els paràmetres per poder arribar a un lloguer social eren molt més amplis que no pas els que tenim aquí.
0: En aquests moments, després de vendre-se tot aquestes vivendes que d'allò i tal, hem passat, ara en aquests moments, el 7%, o sigui, el 7% de la vivenda pública de lloguer al centre Europa nord, més o menys un promig, A Espanya en aquests moments estem amb un 1 de vivenda pública. Llavors, és clar, aquest és allò, i després les comunitats, que les comunitats són les que tenen ara la competència de la vivenda,
1: de l'habitatge, sí.
0: No? De l'habitatge, que moltes vegades oblidem que aquí mateix a casa nostra doncs tenim les competències i vaja,
1: el problema és que és complicat aquest
0: complicat
1: tema. Hem obert un meló, en Josep Maria m'ha obert un meló que no sé, no el tancarem i segurament el tornarem a obrir, i ens ha quedat pendent de parlar de la P7, ja en parlarem. Nosaltres hem d'anar tancant la persiana, hem d'anar baixant persiana ja aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest matí de dimarts, que s'esperava plujós, de moment encara no plou, però... Sí? Ja està plovent?
2: Sí, penso que sí.
1: És que jo, veus, aquí a la finestra ho veig molt fosc i no... Sí, la Carmina volia rentar els vidres.
2: Ja hi arribarem amb un salt.
1: Jo espero que així se'm netegi el cotxe, que m'anirà molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimecres. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla. La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
2: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: A mig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: patacuates. No l'ho he dit.
1: Sí, carinyo, ho hem de dir.
0: Anna Morgades.
1: Anna? Com dius? Anna?
0: Anna Morgades.
1: Morgades.
0: Morgades.
1: Morgades. Valdosera.
0: Valdosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'omnis, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no? Que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referència positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va
2: això? És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més, o per exemple treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu, quan vas començar a treballar d'integradora, sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs: pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no? Com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Si hi ha una voluntat de ser ajudat, jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo, o sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment doncs ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també jo crec que sí, jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però òbviament també hi ha aquesta part entre cometes negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies de dilluns a divendres treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible. Vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també, vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom.
1: Però... Assetjada, perdó.
2: Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima, com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén, o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres els treballadors fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan ho sento molt, però jo no sóc ni segur, vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns, bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa, o sigui, és defensa, vull dir, és com, si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un timeout, per qualsevol, és que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Però, i per la final, persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una super abraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home, del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar, i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys, fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu: atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els va encantar, i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
8: Exacte, sí, els Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
8: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa 2 anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
8: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants, doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
8: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anelles pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquell moment treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que a l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen, doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i a millor l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que els havia solucionat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, diversos mostrats d'aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per a poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equips anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre a l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava a mare. Això m'ho ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I per tant, com a veïna era molt coneguda, però claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pronte de matí fins molt tard de nit esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt, i a mi me s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare, i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia a preparar el forn, i per a fer, van agafar un sac de farina, se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veure, s'ensenya la foto de la teva mare. Sense la foto de la meva mare va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música, quan Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.
4: Paisana de nom, paisano remeix,

0: de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també esta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en este espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una Hola. Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, la del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per sí, les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia al final també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Passeig és un dels exemples, però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista, i és una cosa que a mi almenys doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia, i no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan
2: fàcil, tan potser o...
4: fàcil, sí
3: uh-huh. Explica'ns també, Adrián, disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Uh-huh. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Uh-huh. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes, és a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental, i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Et poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no? Entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis sí. localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem tres persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó. Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en

0: És un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que diu ramblejar, avui potser masejarem.
1: Masejarem, no?
0: Sí, una miqueta.
1: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
0: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del 18, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
1: A Santa Bàrbara, no?
0: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
1: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
0: Doncs és un procés evidentment gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
1: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
0: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors a partir d'aquí la vida era molt diferent de la d'ara, s'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè clar, no podies anar al poble com ara al súper, no? Cada vegada que necessitaves alguna cosa.
1: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
0: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que permet conèixer les masades i, a més, el passat, és la Masada de Martí, que de fet és per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
1: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història, el Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant.

0: i que la terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
1: Hola, Mercè.
2: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
1: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
2: Hombre, saps què et passa? Que m'he jubilat.
0: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
2: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo faltant. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb set germans, i els tres germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys, i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys, i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotri, faré el que pugui. Em va servir molt, perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure... Jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat, és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I verdaderament penso que els estudis i el que he fet vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això psíquicament i físicament canvia molt. Canvia. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta. Hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa, que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. El resto d'Espanya, els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi mon cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va traslladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, que m'has de fer una entrevista. Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo esperava.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
1: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid dimecres passat, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urba Gestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer punt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.
4: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
5: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
4: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
5: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
4: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
6: I entre les moltes peces que trobarem d'èxit de Bee Gees, no podia faltar aquest Night Fever.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Són els All for One i aquest va ser el gran èxit que van treure alguns altres temes molt bons, però sens dubte aquest de I Swear va ser el número 1 de All for One.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada. Les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci. Música, ritme, aquí hi cap de tot a la sintonia de la ràdio. El que volem és entretenir-vos i oferir-vos aquells temes que ja formen part de la història, de l'èxit, dels clàssics. Aquest tema d'Iggy Pop, Lose for Life.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Gloria Estefan, que també ha fet delícies amb la seva música, ens proposa recuperar aquest Mi Tierra.

0: Biòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti.punt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Així és com a la dècada dels 80 Pedro Marina ens tenia ben enamorats i enamorades.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: You know, quatre primeres notes del que havia estat un gran èxit de Jackson 5. Don't stop this, yelling out.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
2: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
1: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
3: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dijo usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral, i ha alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PEINUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera al gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.

0: 107.3 FM. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Una de les grans cançons d'Alicia Keys, aquí tens el Falling.

ser número 1 i al costat també de First Time Ever i So You Face, com grans èxits al llarg de tota la seva trajectòria musical. És en Roberta Flack amb Killing Me Softly with His Song. Així també hem volgut que fos protagonista de la nostra sintonia.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Si en aquest espai recuperem èxits, recuperem cançons que han agradat, que han triomfat, no podíem deixar-nos Julieta Venegas amb aquest Me Voy.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La millor selecció musical del moment.

0: 107.3 FM.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Una gran peça musical ara mateix aquí recuperant a Miguel Ríos i Bienvenidos.

0: FM. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Són grans temes d'èxit els que escoltem aquí a les zones de la ràdio. Aquesta peça de Barón Rojo. Los rockeros van al infierno.

Era l'any 1978 quan es donaven a conèixer i iniciaven les seves activitats a la ciutat de Liverpool. Van tenir molts èxits durant els 80 i també principis dels 90. I així sona la música de OMD, Orchestra of Manners in the Dark, i amb aquest Enola Gay.

29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis. Ritme i música pel record, rock and roll is king, una de les d'Electric Light Orchestra, la ELO.

0: des de Califòrnia i es van fer mundialment famosos el 94 precisament amb aquest àlbum que incluïa aquest èxit de Mr. Jones. Són els Counting Crows.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per

família. Són els Backstreet Boys, també amb una peça que és tot un èxit, o ha estat tot un èxit, un dels seus grans èxits. Aquest... Everybody, Backstreet Boys.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sisplau, no aturis la pluja. Així és com s'anomena aquest track que comença a sonejar de fons des de Ràdio Vilafant i de la mà de James Morrison.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Fent un recorregut per les cançons que sempre hem escoltat i que ens han agradat, és el torn de The Motions i aquest conegut Best of My Love.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
2: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
3: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
0: El govern espanyol aprova dos decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
2: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Una amb les mesures que exigeix l'Esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
4: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències.
2: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'emergències.
5: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot d'aquells moments que puguin haver intensitat.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
2: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
7: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació, les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet, es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
8: Els d'Alexander Sekulić estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador, Xavi Pascual. Al descans, de moment, males notícies pel Barça, que perd per 52-37.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, connectant ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb possibles o no afectacions per la pluja. Sílvia Del Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que ja s'ha restablert la circulació, per exemple, a l'AP7, la Ronda de Dalt, que presentava problemes a la zona de Vall d'Hebron, on s'ha hagut de tallar totalment la via, i ara mateix tenim molta mobilitat en dos sentits de la marxa en aquesta Ronda de Dalt, però també la del litoral. També per problemes d'inundacions a l'AP7, ara sí, a Badies del Vallès en sentit Tarragona, hi ha hagut molts problemes, molta congestió, ja se circula amb normalitat, no hi ha cap tram inundat, però són 9 quilòmetres de lentitud i també afecta per exemple al seu lateral, la B30 a Badia en sentit Girona i a Cerdanyola en sentit Tarragona. També problemes, per exemple, la C33 i la C58 per accedir a l'àrea metropolitana, i ara mateix, per exemple, tenim tallada per inundacions la C66 entre Forallac i Torrent a Girona, i també, per exemple, tallada per un accident la C61 a Vallgorguina. Per tant, situació complexa i us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi més altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades de desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres. Un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: De moment, Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem ara, però anem al ple del Parlament, on, com dèiem, l'habitatge ha centrat bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per, quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Ell ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa 2 anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: Gràcies, Mont. Tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment 2 decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat d'aquest Mari Carmen, un dels 2 textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícil d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bebe.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta cosa.
7: acord.
8: Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político, y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados, altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països al nostre entorn, a Europa.
9: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
10: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: I enmig d'aquestes negociacions, i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
11: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
12: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
11: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
13: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
14: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección tensión durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
13: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem en qualsevol cas fins a Girona en directe per saber quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Guives, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, ja al matí han caigut els primers ruixats, però realment el gruix ha estat de les 2 a les 4 de la tarda. De fet, Protecció Civil ha elevat l'alerta perill molt alt de 6 sobre 6 al Gironès i al Baix Empordà. En algunes poblacions, com comentàveu, Cassà de la Selva s'ha arribat als 105 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva han caigut 90 i 80 litres, respectivament. És a dir, l'aigua ha travessat Llagostera i Cassà, on ha deixat registres de 100 litres, i l'episodi després s'ha creuat les Gavarres fins a la Bisbal d'Empordà, on ha descarregat amb força entre 90 i 100 litres per metre quadrat ja avançada la tarda. Per tant, unes pluges que han afectat durant el dia les comarques gironines, que s'han passejat fins a les Gavarres, però a hores d'ara ja hem pogut treure el paraigües perquè ara mateix es veuen les primeres clarianes.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Cap al migdia, això sí, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La ronda de dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulatinament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, dues persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que s'arrossegava a l'aigua.
0: Doncs anem a saber també què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora. Escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Celrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí i del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat Punt.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Esther Minguell.
16: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat Punt.org.
17: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
16: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
18: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona, des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
16: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
19: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
20: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix i per tant nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
19: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari el conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts dels combois en hores punta. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
21: Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hores punta, amb un pas cada 8 minuts entre les 7 i 3:15 del matí i entre les 2 del migdia i 2:15 de 8 del vespre en sentit Sabadell. Segons ha anunciat aquesta tarda la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, s'ha prioritzat la connexió de Sabadell amb l'estació de tren de Plaça Espanya.
22: I per tant el que fem és incrementar l'oferta, però especialment en direcció cap a la Plaça Espanya. És a dir, repartim aquest recurs extra per tal de poder millorar molt la connectivitat amb Plaça Espanya i a la vegada mantenir una oferta sobrada per poder anar fins al centre de Sabadell.
21: L'actuació comporta una inversió anual de gairebé 154.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà. L'any passat, la línia C1 va registrar més de 1,2 milions de viatgers.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
1: bon curs. I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació, les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de pulseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I el Premi Planeta escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu rècord de participació.
3: En total s'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dia 15 d'octubre en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix falten 2 minuts per acabar el tercer quart i els d'Alexander Sekulić estan perdent per 74-56. Cabengele amb 14 punts i Bacon i Wright amb 12 estan sent un mal de cap pels blaugranes, que tenen a Gibson amb 12 punts com a màxim anotador. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanàs Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
3: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1-1, que estats dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
2: En handbol, el Barça ha apallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
4: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits, i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
2: Precisament demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial contra el Veszprém hongarès. En futbol, el Barça femení ja és a Roma, on demà disputa la segona jornada de la Lliga de Campions a 6:45 de la tarda contra la Roma, les de Pere Romeu, que volen sumar la segona victòria en 2 partits a la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. L'últim precedent d'aquesta competició és favorable pels barcelonins, perquè el 2014, quan van guanyar l'única Supercopa, també van jugar el duel decisiu a Barcelona. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Barça a Dubai, que continua perdent en aquest cas per 76-58.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: El Club del Country.
9: The teardrops, and let's have a ball.
8: Un programa que ha fet història.
9: She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind.
8: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
11: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra
12: emissora. Bona tarda, són 8:15.
13: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
12: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
14: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
15: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
12: El govern espanyol aprova 2 decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
14: El Consell de Ministres ha aprovat 2 decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació, un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
16: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
12: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa altempordanesa i provoquen les primeres incidències.
14: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
17: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot aquells moments que puguin haver intensitat.
12: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
14: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
12: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
18: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
19: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
12: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
20: Els d'Alexander Sekulic estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador Xavi Pascual. A l'inici de l'últim quart, el Barça perd per 79-66.
21: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, en aquest cas connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària després d'un dia intens de pluja. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs bones notícies per la T7 i les rondes, que ha millorat moltíssim després, com deies tu, d'un matí molt complex. Ara mateix també hem d'anar amb compte a la C25 a Brunyola cap a Girona, és l'enllaç i la sortida de Tallada cap a Vilobí d'Onyà, i perquè vessals d'aigua i dues avaries més en aquest eix transversal a Calonge de Sagarra i a Muntanyola. Tenim tallades dues vies, una presidarissada a Cerdanyola del Vallès, una via local, i també la G644, en aquest cas per inundacions a Forallac, a Girona. Per tant, encara estem amb algunes incidències i sobretot mantingueu-vos informats. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: És la nostra portada. Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades a desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres. Un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: I de moment Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem. Ara, però, anem a aquest ple del Parlament on, com dèiem, l'habitatge ha centrat també bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Ell ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa 2 anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: I tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment 2 decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb 1 hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels 2 textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar al ple extraordinari del Congrés que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bellbé.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta.
7: Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados, altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también con, de manera inminente al Congreso de los Diputados con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario plenario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en aquests dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha d'aprendre a resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanyà de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, no comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges d'aquest dimarts acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment també a la costa empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda només en aquesta zona més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions especials a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força a comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem doncs fins allà per conèixer quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Guibas, bona tarda.
14: Bona tarda des de Girona. Ara mateix podem veure forces clarianes després de tot un dia plujós. A les 10 del matí han començat a caure les primeres gotes que han fet la guitza durant tot el matí a les comarques gironines. Ara ve el gruix de la pluja. Ha començat a les 2, quan han començat els aiguats a diverses localitats gironines i s'han intensificat fins a 4:45. Això ha provocat que Protecció Civil alabés el perill al 6:06 al Gironès i al Baix Empordà. A Cassà de la Selva s'han registrat fins a 106,6 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva s'han comptabilitzat fins a 90 i 80, respectivament. Un cop ha deixat enrere Girona, la pluja ha creuat les Gavarres per instal·lar-se a la Bisbal d'Empordà, on també s'han acumulat entre 90 i 100 litres. Aquí a Girona ha deixat de ploure cap a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. I cap al migdia, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro, inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La Ronda Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulativament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que arrossegava l'aigua.
0: De fet, fins a les 6 de la tarda el telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.668 trucades per 1.265 incidents. Anem a saber, però, què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora. Escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Salrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas

0: de Llobregat dona el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Ràdio Sant Feliu, Nàstia Mas.
1: Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, un programa coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, amb la participació de 30 ajuntaments i 8 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i la promoció dels drets humans. L'Ajuntament de Sant Feliu, com a entitat local adherida, ha acollit aquest matí la inauguració en un acte a l'Auditori del Palau Falguera. L'acte ha comptat amb la presència de personalitats vinculades al projecte i els activistes com Arria Mohamed, Deixia Wau i Hanna Lema, que visitaran les diferents ciutats fins al 8 d'octubre. Jordi Quadres, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha posat èmfasi en el projecte que, diu, pretén posar sobre la taula el respecte cap a les persones.
2: El que volem posar sobre la taula és aquest valor, aquest sentiment, que és el més humà de tots, que és el de l'empatia, el sentir-nos interpel·lats per les situacions que viuen tots aquests activistes que durant aquests dies ens estaran explicant la seva experiència. Perquè sense l'empatia no hi ha cooperació, sense l'empatia no hi ha solidaritat, sense l'empatia no pensem què passa amb el que està al nostre costat.
1: Així doncs, aquest matí s'ha donat la benvinguda a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que durarà fins al 8 d'octubre.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En territori, 6 municipis de la Conca Barberà reclamen més pes en la gestió del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Així ho han manifestat presentant al·legacions conjuntes al projecte del futur parc de la Generalitat. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
4: Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí, Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió en la gestió del nou espai protegit, que serà el nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de Llena. Una de les propostes és que l'Assemblea d'Alcaldies tingui capacitat de decisió vinculant i no només consultiva, i que Montblanc sigui la seu administrativa del futur Parc Natural. Marc Vinya, alcalde de Montblanc.
5: Els 6 alcaldes i alcaldesses de la Conca de Barberà que estem en l'àmbit del parc, hem arribat a una solució de consens, anem tots en la mateixa direcció defensant que les instal·lacions del parc natural es quedin a la Conca de Barberà. Hem pactat, la proposta és d'aquestes 3 seus repartides per la comarca, però ens hem conjurat perquè no se'ns escapi. És a dir, que si des del Departament de Territori diuen que això ha d'anar tot centralitzat, doncs anirem tots a una perquè aquestes instal·lacions quedin a la comarca.
4: Els municipis també reclamen que la normativa del futur parc garanteixi l'abastament d'aigua amb un tractament prioritari de l'aigua de boca.
0: Al Priorat ha nascut també la primera associació de petits productors d'oli. Ràdio Falset, Manel Sales.
6: El Priorat compta amb una nova entitat dedicada a la defensa i promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries i tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien del d'altres territoris inclosos a la Diòcesi Siurana. Ho explica el seu president, Ricard Miró.
7: No té res que veure ni la manera de cultivar ni la manera de fer d'aquí el que seria la manera de cultivar pues, que vagi a la zona de Tarragona. A part dels olis tampoc no s'assemblen amb res, no?
6: La nova associació aposta també per una producció ecològica i sostenible, rebutja les plantacions superintensives i vol impulsar la formació i l'oleoturisme per donar a conèixer el producte i el territori.
0: I Lleida tanca les festes de tardor amb una elevada participació ciutadana i amb 8 persones identificades per portar armes blanques. Ho agulla de Ràdio Judit Castellà.
8: En una atenció als mitjans aquest dimarts, l'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que el seu objectiu és avançar en la recuperació del centre històric després de constatar, diu, que el barri s'ha guanyat la confiança de la ciutadania.
9: Des de tardor es consoliden claríssimament el centre històric, sinó que a més la gent hi ha anat massivament, ha participat de tots els actes que s'han organitzat. Des del punt de vista generacional ha sigut una passada, en el sentit de que hi havia gent de totes les edats compartint espais, col·laborant, jugant, escoltant música, ballant, etc. No? Per tant, dic això perquè massa sovint parlem i diem moltes coses del centre històric, no? I en aquests moments estem en una batalla per la seva recuperació.
8: Les festes de la tardor posaran el seu punt final, com sempre, amb el tradicional castell de focs.
0: Doncs en cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.

0: Sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
1: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de pulseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa doncs a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix, quan falten 50 segons per acabar el partit, els d'Alexander Sekulic estan perdent per 92-84. Kabengele, amb 19 punts, està sent un mal de cap pels blaugranes, mentre que Punter, amb 20, és el màxim anotador del Barça. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
3: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
2: En handbol, el Barça ha pallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
4: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits, i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
2: Demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. En hoquei sobre patins, aquest octubre Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games, i les seleccions espanyoles femenina i masculina, que estan formades per una àmplia majoria de jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món. Això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17 del mateix mes. Aina Florenza i Pau Bargalló són dels jugadors més destacats de la selecció.
5: La preparació que hem fet ha sigut molt bona, i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
6: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada. Fa 2 anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. En cas de guanyar, seria la segona vegada que els barcelonins aconsegueixen aquest títol. I un últim apunt en bàsquet, actualitzem marcador, l'Ali, perquè a 44 segons per acabar el partit, el Barça continua perdent a Dubai per 92-84.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: The Canterbury sound is here to stay. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui connectem amb l'escena musical de Canterbury. Anglaterra, a mitjans dels 60, els pioners van ser aquests que escoltem de fons, els Wildflowers. Van donar pas a la psicodèlia, el rock progressiu i l'avantguarda del jazz fusionat amb el rock expansiu. Els seus membres van formar bandes com el Soft Machine, Caravan, Gong, Egg, Hatfield and the North and National Health. Això va ser a finals dels 60, però de moment aquí escoltem The Wild Flowers. El tema que s'anomena Memories ens porta pràcticament al següent, que s'anomena She's Gone. Ella ha marxat. Les flors salvatges es queden amb nosaltres, amb la veu del Kevin Ayers, acompanyat del Robert Wyatt, Brian Hopper, Richard Sinclair, entre d'altres músics. Això va ser a 1960.

We did it again. Ho hem fet una altra vegada. Són The Soft Machine. Ho han tornat a fer. Robert Wyatt, Kevin Ayers, David Allen i el Brian Hooper en companyia van formar el Soft Machine, aquesta màquina suau, i amb el nom inspirat a la novel·la del William S. Burroughs a 1968. Hope for Happiness és l'esperança per la felicitat amb aquesta psicodèlia del moment. Soft Machine.

0: resposta, deixa el teu missatge després del senyal.
1: Is that time to...

Insane Times. Times, vull dir, Song for Insane Times. Bé, és una cançó per temps bojos. Després del Kevin Ayers va deixar el Soft Machine i va començar carrera en solitari editant aquest àlbum en el Joy of a Toy, la joia d'una joguina, 1969, del que hem escoltat Song for Insane Times. I ara seguidament serem absorbits per l'ou. El grup EG, en anglès és OU, E amb dues G's. En 1970, l'OU del prog rock es va formar amb el Stewart, els teclats, Dave Stewart, i el Mont Campbell amb el Brooks a la bateria. El Campbell tocava el baix, no tocaven tots dos el mateix. I van experimentar amb els sons progressius de Canterbury. I will be absorbed.

Love to Love You. Sí, estimem la música de Canterbury. Amb els Caravan, una altra banda formada de les cendres dels Wildflowers, amb el David i el Richard Sinclair, el P. Hastings i el Richard Colan, van formar els Caravan en 1971, i aquest és el tema que escoltem des de l'àlbum In the Land of Grey and Pink, a la terra del gris i el rosa. No són els Pink Floyd, però bueno, ara passem als Gong. Gong també és una banda formada per membres, ara en aquest cas, de Soft Machine, que també van sorgir de Wildflowers, i el 1967 David Allen va abandonar i després doncs va formar els Gong. És un projecte que va originar l'Space Rock a dins de l'escena de Canterbury, i aquí escoltem Outer Temple.

Hatfield and the North, en 1974, Going Up to People. Van anar i a la gent i li feien pessigolles, sí, sí, per riure, la veritat. 1972, els membres de Caravan, el Richard i el Dave Sinclair, van formar aquest grup, Hatfield and the North, amb Dave Stewart, i el Steve Miller, que del que escoltàvem aquest tema del seu homònim, àlbum homònim, Hatfield and the North. I ara ens anem a una altra d'aquestes bandes sorgides de l'escena de Canterbury, amb els Wildflowers. També van sortir membres de National Health.

Stranded, connectats a l'escena de Canterbury amb el rock progressiu de Can. És de l'àlbum Space Shanty, editat en 1972. Ens trobem aïllats a Canterbury i continuem amb el, seguidament amb Robert Wyatt. El mateix 1972 va formar la banda Machine Hope Mall. El 1971, després de Soft Machine, aquí doncs ja escoltem seguidament el tema que obre l'àlbum homònim de Machine Hope Mall, de 1972, amb Instant Pussy.

What's Molten Cloud, The Muffins. Aquí arriba el núvol desfet dels Muffins, la banda americana que va fusionar el jazz avantguardista amb els sons progressius de l'escena de Canterbury a 1975. Van editar Chronometers, aquest àlbum del que hem escoltat aquest tema, i ja seguidament passem a Soft Hip, un munt així de suau. La línia circular, Circle Line, és el tema que escoltem amb el supergrup que va estar composat per els exmembres de Soft Machine, el Hugh Hopper i el Elton Dean, i membres de National Health i Hatfield and the North, en 1978. Aquí escoltem el seu àlbum homònim, Soft Hip, vull dir, en 1979.

She was naked. Ella estava desfollada. Super Sister és la banda formada a La Haia, a Holanda, a 1968, sota la influència de l'escena de Canterbury. Van editar Present for Nancy, a 1970. I ara, seguidament, anem cap al sol més tranquil. Quiet Sun, 1975. Es va editar un àlbum, l'únic àlbum que va editar sota aquest nom, Quiet Sun, amb el Phil Manzaneda al capdavant. El disc s'anomena Mainstream i aquí escoltem Mommy Was an Asteroid.

Nirvana for Mice. Aquest és el Nirvana pels ratolins. Henry Cow. El grup, malgrat que es va formar a la Universitat de Cambridge, també formen part de l'escena de Canterbury. Amb aquesta experimentació sense límits, amb els multiinstrumentistes Fred Fritz i Tim Hawkinson. Aquí hem escoltat el tema extret de l'àlbum Legend, 1973. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb els sons de Canterbury, que van donar pas a la psicodèlia i el rock progressiu als anys 70. Fins i tot al segle XXI hi ha grups més recents que segueixen a aquesta ona. Ara, seguidament, escoltem a Brain Bill, del que escoltem el tema extret del Children's Crusade a 1999.

Evolution, evolucionem al segle XXI amb Sid Arthur. La banda formada a Canterbury el 2003 amb els germans Liam i Joel Magill. El baix i la guitarra, i escoltàvem aquest tema Evolution del disc Apricity el 2016. I així marxem mirant la lluna, Watching the Moon, amb els Memorial. Amb el seu àlbum All Clouds Bring, Bring Not Rain. No tots els núvols porten pluja, són els Memorials, formats amb Verity Sussman a la veu, exmembre d'Electro Lane, i Matthew Sims, ex-Wire. Amb el seu pop barroc i psicodèlic, acomiadem aquesta connexió amb Canterbury. Good night and good luck. Be good.

0: Molt bona família, benvinguts una setmana més al Rhythm is an Answer. Com sempre, preparats per ballar la millor música de ball. Ja saps qui sóc?
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i avui especial Màquina. Concretament, Màquina Remember. Tant la primera part com la segona. I després també tindrem la nostra connexió amb la gent de la Màquina que en el període 2020. O sigui, avui especial 100% maquinero. Vinga, seva família, foter-li canya, que tenim moltes ganes de festa.
1: Rhythm is a dance.
2: Nos vamos de fiesta. Te subes.
0: Som-hi, família, comencem amb aquesta peça del 93. Jota y Zona Industrial. Demasiado. Comienza la fe.

Aquí tens aquesta producció del belga David Enrar. Va treballar per Bonsai Records. Hem escoltat una d'aquestes creacions, el seu nom artístic, David Davis. Transfigurations.

I una mica de so transelectrònic, viatgem cap a l'any 2002 amb aquesta creació de Don Diablo, Accelerations.

Espectacular so. Any 2002. Tema Trens Electrònic. Una producció feta per Svensson i Jelen. Així sonava aquesta peça de Don Diablo, Accelerations. Avui, família, traguem

I si parlem de Svensson i Gjelen, aquí tens una de les seves produccions. The Viajul of Salines. Tema molt reconegut. So Trans. So Especial. Pell de gallina.

Bona combinació, Sodrans. Vull dir per aquests belgues, Johan Jelkum i Sven Mais. Son Svetjan i Jelen. The Beautiful of Silence, any 2000. Com ens agrada aquest Sodrans de l'època, espectacular, com l'hem ballat. Avui recordant grans temes.

família. Ives de Ruiter, amb aquest tema Blood to Heart, des del 2001. Amb això tanquem aquesta primera part i després sessió amb la gent de la màquina que en el període 2020.

impressionant. Ives de Ruiter, Black to Heart, any 2001. Tanquem aquesta primera part i ara la nostra col·lecció amb l'agenda La Màquina Gasparió 2020. Això vol dir Festa de les Bones.

0: Recuerda que puedes seguirnos a través de la red social Facebook. Y también descargarte el podcast del programa a través de iVoox. Búscanos como Rhythm is a Dancer.
1: Estàs connectat amb DJ Flecky.
0: Si parlem de festes, si parlem de màquina, no hi ha cap dubte. La màquina que ens parió 2020. Pots seguir-los per Facebook. Connectem amb aquest grup de DJs. Sí, família, connexió amb aquesta formació que la seva especialitat és la màquina. Com sempre, molta tralla i molta festa. Connectem avui amb DJ Santino. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal, DJ Santino? Bienvenidos, gente de la máquina que nos parió 2020. Vamos a darle caña, que la gente está ya preparada para disfrutar de una buena sesión maquinera. Pues venga, DJ Santino, vamos a animar a este personal, que tú sabes hacerlo muy bien. ¡Adelante, DJ Santino, la máquina que nos parió 2020!

0: is no other.
1: Des de la màquina que n'esperió 2020, en sessió, Santa.

posarà el pell de gallina. Som-hi! Mestralla! 1999, DJ Imbi, Epsilon. Vinga, maquineros i maquineres, avui és el vostre dia. Anem a recordar grans temes. Traguem una mica la pols, aquests temes que tenim una mica oblidats.

enganxa. Ai, 2002, Dimensional Insomni. Amb aquest Dimensional Insomni. Vinga, seva família, més canya, més festa. Això és el ruïda mig de l'Engel. Avui fotem-li canya amb aquesta bona màquina. Remember. Com ens agrada recordar vells temps. Bons tamarros. I atenció amb aquesta combinació, DJ Pitu i X Bueno. Free Melody, any 2002. A liar-la, s'ha dit!

0: This is the Pulse BT1 Vice Transformer.
1: Vinga, sé, família, fotem-li més canya, recta final. Viatge cap al 97. Peça de control. S'anomena interactiva. L'has ballat moltes vegades. Una peça clàssica, molt potenta, que et fa tornar com un boig. Som-hi, família, som-hi, família.

Sí, senyors, Control, amb la peça Interactive, 1997. Déu-n'hi-do com passa el temps i que bona era la música d'abans. De llarga duració, no com la música d'ara, màquina actual, que són peces més curtetes. Les d'abans eren intenses i llargues. Vinga, soy família, arriba el moment d'escoltar ja l'última creació. Combinació perfecta, Patis i Buenri, el coneixes molt bé. Stripping Remix 2004. Gran clàssic maquinero per tancar la festa d'avui especial.

Sí, senyors, no podia faltar aquest tamarro per tancar aquesta festa de Màquina Remember, la peça de Pie, Pastis i Wenry, Strippy Remix 2004. Sí, família, últim tema, tanquem la festa, tanquem aquest especial.

0: gràcies, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM. No mires a los ojos.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

escoltes ICAT.

0: escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki i en TC3000.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.